0: I a Flash FM de la mà del Claren amb l'Omar Kurz des del seu Ojos Brujos. Sonant a Flash FM. This is Flash FM. Ja coneixíem aquesta col·laboració des de feia setmanes, però l'àlbum que es diu No passa nada, hombre, aquesta forma de vida que escolta, hauríem d'aplicar tots, va sortir fa 4 dies, pràcticament, així que, escolta, aquí l'estem gaudint, la que mana, gaudint també del poder del ritme, una estoneta més, aquí, amb mi, amb la Mireia Molina, després ve l'Armand Maravall, i el Ryan Castro, el Capo i el Gangsta, també.
1: Flash! En directe, a Flash FM, Mireia Molina.
0: Efectivament. De moment penso que podem anar fent boca, no? Escalfant una miqueta els motors per posar-nos a ballar amb el Talk to You, que va ser, per cert, el número 1 d'aquesta setmana fins fa 2 dies, que la van desterrar pel maletí. Però escolta, la recordem aquí a la Quemana. Vinga, va, són la Noder Reial, 54 Ultra.

camins, somnis i promeses, tres paraules que ens hem de gravar a foc, que al final d'això tracta la vida, eh? Ja ens ho diu aquesta cançó sonant aquí a Flash FM. Són la Suo, Sopa de Cabra i el Món DJ. Aquesta nova versió del Camins, Somnis i Promeses de fa uns quants anys ens sorprèn ara aquí a la que mana. Tocava renovar-la. I escolta, nosaltres seguim aquí una estoneta més, ara amb la Lola Índigo i l'Anna Mena. Feia molt de temps que deien que volien col·laborar i escolta, quina millor manera de fer-ho que amb aquest regal que ens han portat aquesta cançó, que segurament d'aquí uns mesos recordarem amb molta nostàlgia perquè us seguirà petant per tot arreu. És el Petit Toa.

Tenim per aquí l'Ozuna i l'Omar Curts. L'Omar Curts, el nostre OC, que està fent absolutament de tot, mentre que no sigui dir-nos les seves dates de la seva gira per Espanya, que va confirmar fa ja mesos i que, escolta, ens deixa amb tot el misteri. Al final serà una broma. Esperem que no sigui una broma. Us tindrem informats, com sempre, per les nostres xarxes socials i per flashfm.cat. Aquest tema que sonava és el Sisi, o Sisi, com diuen ells, tot i que s'escriu amb Z. No sé, que cadascú pronunciï com vulgui. Nosaltres seguim aquí amb molt poquet amb el Mike Towers. Abans, però, el JC Reyes, també amb un dels seus temes que va sortir no fa molt de tota la col·lecció que té i que s'ha fet molt i molt viral. Sona aquí a la que mana el seu Loquita. Loquita.

0: Te veo en la graciosa, ¿eh? Ya ens ho diuen el Quevedo i l'Elvis Crespo, també ens diuen que ja la vida és massa grossa. Ens ho porten dient des de l'abril, que va sortir al Baifo. This is Flash FM. Una de les cançons, sens dubte, més importants d'aquest estiu del 2026. La recordem aquí a Flash FM i pinta que seguirà sonant una temporada llarga perquè, escolta, és una d'aquelles que no s'obliden. Pel que sigui, sonen els pitos, són les 3 pràcticament de la matinada. Jo me'n vaig a dormir.
1: Jo em quedo.
0: Se'm cola l'Armand. Què passa, Armand?
1: Res, que entro jo ara.
0: Sí, me'n vaig?
1: Fins a les 6, sí. Ves tirant. Ja em quedo jo amb ells. No et preocupis. Flash, en directe, a
0: Flash FM, Mireia Molina. Abans de marxar tenim per aquí a la IEM, que bueno, des de Salou ve a dir-nos que te vi perreando.
1: Sí,
0: tu
1: sí,
0: parrejaràs ara amb la IEM?
1: Jo ara em poso a parrejar aquí al mig.
0: Jo també, ara quan marxi em poso a parrejar. Pues vinga, va, adéu, que vagi bé.

0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.
2: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Carai, tu, mala G, no para de repetir-ho el nostre col·lega, el Mofejo, el noi dolentot, aquest raper francès amb origen al Congo, que aquest estiu s'ha guanyat la fama, amb cançons com aquesta que et posem a aquesta hora per començar. Nova hora de ritme aquí a Flash FM. Vinga, va, som-hi. This is Flash FM. Què, com ho tenim per aquí? Ho tenim bé? Sí, a aquesta hora, passant uns minutets a les 3 de la matinada, la Mireia Molina, ja vos ho hem dit, que ha anat desfilant, i jo, que sóc l'Armand Maravalle, em quedaré amb vosaltres durant 3 horetes, fins a les 6, clar que sí, 180 minuts, per endavant, per gaudir de lo bo i millor de Flash FM en aquesta matinada de dimarts.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Va, que tenim ganes de festa. D'aquí no res, la morotxa del Lucra i també la plena W Sound 05.

0: Dèiem per aquí que la cançó semblava que diu salami pan tota l'estona. És un entrepà ben bo, eh? Una mica de salami pan. Aquesta hora és el Jamaican Bam Bam, que ens arribava des de Marsella, a França, ja fa uns mesos. És obra indubtablement d'ell, el rei del Latin House. A l'Ugel, senyores i senyors. Te l'hem posat aquesta hora aquí a Flash FM. Per què no? Per què no? Va, que ja passem d'un quart de quatre. Tindrem per aquí el Rau Alejandro amb el Diluvio. També els Tallets amb l'Era Això o Lucho RK, el megacrack de la setmana passada amb el seu Aire. Abans, però, pura festa major. La Hier la Vi, el mític tema del Juan Magán. En aquesta nova versió que també compta amb l'Omar Montes.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

aquesta és per vosaltres, eh? Aquesta hora de la matinada, que sembla que no hi hagi ningú per aquí i tal. Una mica de Latin House amb el segell del Ugel, aquesta es diu Moving to the Sun, i va dedicada única i exclusivament per tota la penya que esteu currant aquesta hora, que esteu treballant, que esteu a la carretera, que esteu a l'oficina, que esteu por ahí, però que sempre, sempre, sempre pencant com a bons catalans i catalanes, clar que sí. Ja ho deia tu, los catalanes hacen coses, pues mira, moltes coses. I a sobre, mentre escolten la ràdio, encara més. Perquè és la màgia de la ràdio, tu. No t'hi fixes i vas fent mentre tens l'emissora. Sempre flash, clar que sí. D'aquí no res tindrem l'otro trago del Sech i el Darel, el Movejo amb el seu Pilé o el Quevedo al Golpito. Tot això per arribar a les 4 de la matinada, eh? Abans el Mike Towers i el seu Un Anamàs. Yeah.

0: Kiss FM.
1: La que manda.
0: Flash FM.
1: La que manda.

0: Aquests són el Clarent i l'Omar Kurz parlant d'aquests ojos brujos, aquesta penya que de vegades et mira i et fa perdre l'enteniment, eh? Perdre l'oremus, perquè et quedes absolutament loco-loca, eh? This is Flash FM. Jo n'he conegut alguna d'aquestes i de vegades és millor sortir corrents abans que ficar-te en segons quin puesto. En qualsevol cas, aquest era el mega crack de la setmana aquí a Flash FM, a l'Ojos Brujos, per començar nova hora de ritme, passant uns minutets a les 4 del matí. Família, vamos allà.
1: Directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Vinga, va, aneu al tanto, si esteu por ahí. D'aquí no res tindrem el Quevedo amb el Ni Borratxo, però primer una mica de Hausete, 5 estrelles. Això és d'autèntic luxe. Una mica de pista de ball, una mica d'Eivissa, una mica d'Ushuaia, High, Space i tot... Bueno, no, Space ja va tancar, no? Bueno, és igual. Es diu Talk to You, sona a Flash FM.

Què diu el Mike Towers? Diu, me busques si me necesitas, pues si no em necessites, no cal que em busquis, clar que sí. Conmigo te puedes desahogar, és una mica de missatge així, com positivista, saps? Allò optimista. El tio es nota que estava content quan va gravar aquesta cançó, és la més recent que ha tret, de fet, que ha publicat. Es diu Carita Feliz, l'escoltes des de fa unes setmanetes aquí a Flash FM, a l'emissora del ritme, la que no et falla, la que t'acompanya aquí 24-7, inclús aquesta hora que dius, hòstia, aquí... Qui hi ha a aquesta hora? Pues Flash FM, clar que sí, tots nosaltres. Vinga, va. D'aquí no res, tindrem una mica de Daddy Yankee Old School. Lo que pasó, pasó. Tirarem fins al 2004, tu. I per què no, eh? I per què no? També el muchacha de la ISA i la RVFV o Mora i Zetangana amb aquella que es deia Droga. Abans anem al lloc de moda, des de les Canàries. Aquesta és la Ramó de les Onades a la platja de La Graciosa. Ella...

Per molt que us posem aquesta cançó, aquí no estem legitimant l'ús de substàncies psicotròpiques i il·legals per oblidar algú, ni per res, ni per ús recreatiu, ni per cap tipus d'ús. Són el Mora i el Cetangana, explicant-nos que per intentar oblidar els petons d'aquesta noia feien servir una mica de droga. Bueno, doncs esperem que se'n surtin bé, i si no, doncs ja d'això. Vinga, d'aquí no res, Lola Índigo i el Quevedo. Amb aquella que es deia El Tonto. Primer, una mica de xumba-xumba, una mica de rotllo més electrònic amb el Sergi Domena al costat del seu col·lega productor, The Beat, amb una lletra també que deixa el sol. Es diu Molt Malament, l'escoltes aquí, a Flash FM. Va, puja el volum.

Aquest ha sigut un èxit aquest passat estiu 2026 a les pistes de ball d'arreu del món. Una cançó, El Momento de Sant, que per cert va rebre acusacions d'ús d'intel·ligència artificial, perquè als crèdits també hi ha un artista que es veu que n'utilitza bastant, la Imael Àngel. En qualsevol cas, un èxit tremendo de l'Ugel amb les veus de la Ultra Naté. Aquest Momento de Sant sonant a Flash FM. Aquí ens mola la festa, per tant, si, a la gent, si la gent ho balla, si la gent ho canta, si això és un tremendo hit, doncs, clar, pots comptar que t'ho posarem, clar que sí. Va, que arribarem a les 5 del dematí. Flash! Amb tamarros com, per exemple, els Solucions i no Problemes dels Figaflaues o Addictiva, del Daddy Yankee i l'Anuel. Tenim per aquí ja també el Omar Kurz i el Jay Wheeler amb el Delejitos Remix. Ja, jo no...

0: Flash FM. Són les 5. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: Aquest tio que està d'enhorabona és el francès Movejo, que ens parla d'aquesta malaltia, aquesta malaltia que li fa passar a aquesta noia que és tan maca, eh? Ma baby se la plovel, diu, la meva noia és la més maca. Ella té els cabells rossos, les cheveux blondes, i el fa parar boig, el tio, eh? Fixa't. This is Flash FM. Fixa't quines cosetes que diuen per aquí aquests, eh? De vegades per la ràdio s'aprenen coses, una mica de francès i tot, eh? Molt bé. Va, que hem començat amb el Movejo, nova hora de ritme aquí a Flash FM, l'última que passarem junts tu i jo fins a les 6 del matí.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, ja sabeu que a les 6 s'hi posa l'Héctor Ortega amb el Flash Matí, per tant, escolta, anem a aprofitar aquesta estoneta que ens queda junts per posar-vos el boi millor del nostre ritme, com si l'Héctor no ho anés a fer, també. Però, bueno, escolta, anem a... Jo, cadascú lo seu, clar que sí. De moment, la Tini i l'Ulises Bueno. Això es diu Dos Amantes.
2: Esto dice así.

Aquesta ja la coneixes, eh? Pràcticament no cal ni que te la presenti. Al costat del Burna Boy és la Shakira, una tia que està de moda, eh? Està en boca de tothom aquests dies perquè està en plena gira mundial i ha plantat la seva residència a Madrid, on ha creat una mica la seva ciutat, tot el seu rotllo i tal, i se porta allà com una setmana, li queda com una setmana més. No sé si fa com 20, 30, 40, 50 concerts seguits, la Shakira, tu. Té corda per estona, eh? Clar que sí, tu, ens n'alegrem. Jo, si puc, m'escapo a veure-la, també, que es veu que està de nassos els concerts que està fent. D'aquí no res tindrem el Capaz Merenguetón de Leyo Urkaki, una mica del Xiringo amb Henry Méndez o el Bizarrap i el Daddy Yankee, tu. No està gens malament per anar fent via en aquest matí de dimarts. Abans, el que és, per mi, un dels temes més xulos d'aquest 2026, Karol G, Judy Line i Rusowski. És el Baby Wow.

0: A mi sí que m'ha deixat sense aire aquest tio, eh? Per favor, ho està petant. I quina cançó tan xula, s'ha de dir això, de debò. Li ha quedat bé, bé, bé, del tot bé, eh? És Aire, del Lucho RK, des de les Canàries. Vinga. This is Flash FM. A més, jo la faig servir aquesta hora ja per anar acomiadant-me de vosaltres, eh? Que m'hi he posat a les 3 i ara ja a les 6 en punt s'hi posarà l'Héctor Ortega per despertar-vos com Déu mana amb el Flash Matí. Per tant, no desconnecteu que comença el Morning Show de Flash FM. Vinga!
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Ha sigut un plaer acompanyar-vos aquesta nit una més i us deixo amb els figaflaues que ens esperen a la fresca. T'espero.

0: Flash FM. Són les 6.
1: Vale, va, a les 6 del matí. Bon dia.
0: Des d'ara mateix i fins a les 11. El matí queda oficialment en mans d'Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
1: Olé, anem per feina, mica.
0: Comença el despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
1: Això comença puntualíssims en aquest dimarts 6 d'octubre. Som al Flash Matí de Flash FM. Obrim amb el megacrack de la setmana. Som-hi. Yeah.

0: Aquest és el mega crack de la setmana, la proposta de Claret i d'Omar Kurz, els dos des de Puerto Rico. Si no, em falla la ubicació, eh? Es diu Ojos Brujos, la primera en sonar en aquest nou flash matí que ara mateix posem en marxa. Som-hi!
1: Si buscaves un matí tranquil, t'has equivocat d'emissora. Obre els ulls i apuja el volum. La resta ja t'ho solucionem nosaltres. Comença el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Vinga, va, benvingut i benvinguda. Això comença. Som el despertador de Flash FM. Som el despertador més musical de tota la ràdio. Aquí ja sabeu que tenim 5 hores de música, de ritme, de bon rotllo, d'energia positiva per tots aquells i aquelles que comenceu la vostra jornada. O que l'acabeu, eh? També, evidentment, ens quedeu saludats i saludades, aquells i aquelles que esteu treballant tota la nit al peu del canó i ho feu amb aquesta ràdio. Bravo, bravo! Si ara torneu cap a casa, doncs bé, a sobar-la fort, que t'ho mereixes, clar que sí. Però avui també molta penya, potser una miqueta encara perjudicada, per les línies de Rodalies que no acaben de funcionar o directament que no ofereixen servei a alguns trams, especialment aquella zona de Granollers que ahir va patir els aiguats inesperats d'aquests dies de pluja. Per tant, no sé avui com ho fareu, si hi ha més gent de l'habitual a les carreteres per culpa del nou oferiment de servei de la Renfe, O si simplement algú de vosaltres no pot anar a treballar, llavors suposo que no estaríeu escoltant la ràdio, per tant, això no té gaire sentit que ho estigui dient, però bueno, ja m'enteneu, eh? Avui molts ànims a tothom, evidentment, si esteu patint alguna conseqüència de tot el percal d'aquests dies enrere. I si esteu ja en un dia més aviat habitual, camí de la feina, treballant i teniu ganes, doncs de seguir escoltant bona música, això no és cap problema. Així ens agrada. Som al Flash Matí. Aquí l'Héctor Ortega. Un plaer fer-vos companyia. Va.
1: De 6 a 11, sona el Flash Matí.
2: Que fort.
1: Per qui posa 5 alarmes i no en sent ni una.
0: Vinga, va, tenim cançons de Figaflauas, de Dimitri Vegas, Like Mike, o, per exemple, aquesta proposta guapíssima de Noter amb 54 Ultra.

WhatsApp del programa, ja sabeu, el 628-06-05-13. Avui de nou us regalem una targeta regal de 200 euros, valorada en 200 nyapos, perquè viatgeu, si voleu, doncs el millor preu amb alguna de les ofertes del web buscounxollo.com. Us convido a entrar-hi, A buscounxollo.com, buscounxollo.com, perquè trobeu algun xollo d'aquests, evidentment, Per fer alguna escapadeta guapa i amb 200 euros...

0: un tipus de museu històric, al final, no? El Facebook. Bueno, l'any 2010 va néixer Instagram. Llavors, la pregunta d'avui és... Quin és el destí més instagramejable, eh? Quin és el destí per fer més postureo, més instagramejable?
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Sortegem una targeta regal de 200 euros a buscaunxollo.com. Quin és el destí més instagramejable? Bon dia, va! Vamos.

0: La Marina està morena, figa flowers a Flash FM. Lo rompe, lo rompe, ho trenca, ho trenca. Som el despertador més musical de tota la ràdio. Si ara connecteu amb nosaltres, benvingut, benvinguda, vinga.
1: Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya.
0: Correcte.

Media vuelta i Danza Kuduro, la cançó de Don Omar i Lucenzo, que per què no hem fet sonar a Flash FM en aquest matí de dimarts per intentar animar una miqueta aquí i espavilar a tot el personal que esteu camí de la feina, fent els primers quilòmetres matinals. Aquí l'Héctor Ortega, des de Flash FM, a les 6:25 ara mateix. Sona bé,

0: El conjuntito le queda guai, diuen aquí, eh? El Bobe i Omar Montes fa dues temporades van portar-nos aquesta cançó, El conjuntito. Avui de nou al Flash Matí de Flash FM d'aquest dimarts 6 d'octubre. Repassem els primers titulars d'aquesta nova jornada.
1: Flash FM, Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són 6:45. La majoria de línies de tren continuen funcionant a mitges després de les fortes pluges dels darrers dies. Avui es tornaran a posar en marxa la majoria de línies, si bé ho faran per trams, amb l'objectiu de revisar i arreglar les zones que han quedat més afectades pel temporal. De moment, però, la majoria de línies no han ofert servei a primera hora d'aquest matí i l'única línia que circula sense problemes és l'R2 Sud. D'altra banda, el govern espanyol té previst aprovar de nou avui al Consell de Ministres els dos decrets d'habitatges que el Partit Popular, Vox i Junts van tombar la setmana passada al Congrés dels Diputats. Aquest serà el primer acord del Consell de Ministres després de la convocatòria d'eleccions per al 29 de novembre anunciada per Pedro Sánchez. I una manifestació multitudinària de milers d'activistes per l'habitatge, 20.000 segons l'Ajuntament i 120.000 segons els organitzadors, s'han manifestat per la crisi del lloguer i per reclamar una vaga general a Barcelona. La manifestació coincideix amb la decisió dels sindicats Comissions Obreres i UGT d'anunciar el seu suport a la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor que demanen els sindicats d'habitatge. Els esports. Aquesta setmana torna a la Lliga després d'una llarga aturada de seleccions i després d'una setmana de vacances. Hansi Flick ha reprès l'activitat a la ciutat esportiva amb la vista posada en el partit de Getafe dissabte que ve al Camp Nou. Entre els que s'ha entrenat hi hem vist Eric García, que va tornar abans d'hora de la selecció espanyola amb molèsties. I Buenos Aires es prepara per veure Leo Messi jugar el seu últim partit amb la samarreta de la selecció argentina després de 21 anys defensant l'albiceleste.
1: Flash Matí!

0: De l'àlbum El Baifo és el Quevedo amb l'Elvis Crespo, la graciosa, ella ja, ella ja. Escolteu el Flash Matí de Flash FM. Passen 5 minuts de 6:45. És dimarts. Bon dia.
1: En la graciosa la vida és més sabrosa.
0: Avui també sortegem una targeta regal de 200 euros per canviar, per vas canviar, a buscounxollo.com si voleu fer alguna escapadeta xula i fugir d'aquests, dels percals que teniu del vostre dia a dia, no? No està pas malament per desconnectar una miqueta. Targeta regal de 200 euros per viatjar al millor preu amb buscounxollo.com. Jan Ponsa, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, què tal, Héctor?
0: A veure, la pregunta d'avui relacionada amb una efemèride, perquè un dia com avui, però del 2010, va néixer Instagram.
2: Ostres.
0: Heavy, eh?
2: Heavy.
0: Fa 16 anys.
2: Sí, sí.
0: Bèstia.
2: Bèstia.
0: La pregunta d'avui és, quin és per vosaltres el destí més instagramejable?
2: Uau.
0: Jo crec que el teu, Jan, per converses que hem tingut així informals, seria Islàndia.
2: Jo crec que sí, eh?
0: No?
2: Sí, sí, sí, sí. De fet, anava a dir això. És perquè que és molt, té molta aura, Islàndia.
0: Té molta aura i aurores.
2: Aura, aurores.
0: Aura, aures.
2: Molt maco, activitat volcànica.
0: Sí, sí, eh? Sí. Bueno, pot ser un destí així bèstia, lluny, o coses més locals també de Catalunya, si voleu.
2: No, tenim coses maques aquí també.
0: Per això, quin és el destí, el lloc més instagramejable?
3: Envia'ns un WhatsApp al 628 0605 13.
0: Si envieu un missatge, més enllà de poder, evidentment, sonar en antena i formar part d'aquest programa, doncs també entreu al sorteig d'aquesta targeta regal de 200 euros per gastar a buscounxollo.com, que si hi entreu veureu la quantitat de xollos que tenen publicats en aquesta pàgina web. Què dius?
2: No és pas poca cosa.
0: No. El destí més instagramejable, aquell en el qual hi faríeu més postureo. A veure, Jan, hem de parlar de les pluges. Avui la cosa està més tranquil·la, però tampoc ens lliurem, no?
2: Exacte. Sembla ser que no ens lliurem del tot. Ara bé, no ens esperem la situació d'ahir. Avui comencem el dia doncs força més tranquil, sense ruixats, com a molt alguna gota a punts del Camp de Tarragona, el litoral de Tarragona també, però el sarau tornarà a partir de la tarda, on a partir del migdia més aviat començarà a arribar des del sud de les Terres de l'Ebre, ruixats i tempestes que aniran creuant d'oest a est. Serà sobretot de cara cap a primera hora de la tarda, i cap a final de la tarda, a les 7-8 del vespre, quan arribarà doncs una banda de precipitacions força activa des de l'Aragó, entrant pel Pla de Lleida, les Terres de l'Ebre, comarques de Tarragona, també Barcelona, i acabarà també a les comarques de Girona. Hem de prestar atenció, sobretot, a comarques del litoral de Barcelona i Girona, eh? Sobretot el Maresme, el Gironès, el Baix Camp, la Selva, el Baix Empordà, això volia dir. En aquest sector aquí poden ser una miqueta més intenses que altres punts. Les tempestes també poden ser fortes a punts del prelitoral de Barcelona, per tant, avui la tarda, doncs, sí, tarda més moguda, sobretot de cara a la nit ja en les comarques de Barcelona i Girona. Però, de moment, matí, més tranquil, però agafeu el paraigües per si de cas, perquè últimament la previsió meteorològica ja fa una miqueta el que li dóna la gana.
0: Ja. No passa res. Feu el que podeu, no?
2: Exacte, fem el que podem amb el que tenim.
0: Només faltaria. A veure, va, repassem temperatures d'ara mateix.
2: A Vieja hi ha 12 graus, al Poal, al Pla d'Urgell, 16 graus, a Terrassa, 16 graus, a Raïmat, 17 graus.
0: Molt bé, Jan, gràcies. Fins ara, tio.
2: Fins ara.
0: Som al Flash Matí, ja ho sabeu, de 6 a 11, com sempre. Me mareo.

0: Es diu Watch Out For This, Boom My Yeah, la dels Major Lazer. A 6:45 ara mateix d'aquest dimarts, som al Flash Matí de Flash FM. Avui busquem llocs instagramejables, el destí més instagramejable. Sortegem una targeta de regal de 200 euros a buscounxollo.com. Hola, hola.
1: Bon dia, flasheros.
0: Hola.
1: Jo aniria a fer postureig, seria Punta Cana.
0: Punta Cana.
1: Gràcies, flasheros. Us truco des d'Andorra.
0: Des d'Andorra,
1: molt bé. A veure si avui em puc escoltar.
0: Molt bé. Home, Andorra també és un lloc instagramejable, depèn de com. També és un bon lloc per fer-te una mica aquí de postureo. Diuen, bon dia, sóc el Marc d'Igualada. Hola, Marc d'Igualada. El lloc més instagramer és l'estació de tren amb les escales de Sagrada Família. És veritat, també, eh? Hi ha molt de guiri allà fent-se el típic vídeo com sortint des de les mecàniques amb la Sagrada Família de fons, eh? Allò també és molt instagramejable. Però ojo que ho estan prohibint, això, eh? Si et pillen, pues no sé què passa. Probablement no passi res. Et criden l'atenció i ja està. Però et criden l'atenció, eh? El lloc més instagramejable. Som-hi.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Som al Flash Matí i aquesta és la nova d'un productor cantant català AEM. Es diu Te Vi Perriando. Olé.

Patito, Patito Oa, la Dana Mena, Lola Índigo, aquest parell d'artistasses que s'han passat tot aquest estiu. Ja estem parlant en passat, evidentment, ara ja l'estiu poca cosa. Doncs he patant-ho fort, amb aquesta cançó que també sona de nou avui a Flash FM. Fan pessigolles. Quin riure, eh? Bueno, va, el Flash Matí continua, evidentment, de 6 a 11, com cada dia, aixecant el país, espavilant a tot el personal que esteu aquí també a l'altra banda, pico i pala, eh? Ara amb la Karol G.

0: només passa al Flaix Matí.
1: S'ha atrapat els ous
2: va.
1: A la cadira.
2: Va.
1: Va asseure's per poder-se netejar bé. D'acord? Què passa? Que amb l'aigua calentona
2: sí.
1: se li va escórrer un ou a un dels forats de la cadira i amb l'escalfor se li va dilatar l'ou.
2: Vale, vale, vale. I no sortia, eh? O sigui, el tio s'intentava aixecar i la cadira també pujava, no?
1: Com ho va solucionar, et preguntaràs?
2: Aviam.
1: Doncs va posar l'aigua freda i va fer que els ous se li encongissin.
2: Hosti,
1: per treure l'ou d'allà.
2: Escolta, això és enginyeria, eh?
1: Això és molt fèrbic, això és física pura, eh?
0: Flaix Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: l'artista que l'any 2016 publicava Fiebre, una de les seves cançons més icòniques. Escolteu Flash FM, repassem l'actualitat.
1: Flash FM, Flash informatiu.
2: Bon dia, són les 7. El Meteocat pronostica pluges intenses aquest dimarts a la tarda a partir de les 2. Les comarques afectades són el Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat i el Baix Camp. Durant aquests dies, Protecció Civil ja ha alertat de la inestabilitat meteorològica que es viurà aquesta setmana després dels aiguats imprevistos d'aquest dilluns, que han afectat especialment el Maresme i el Vallès Oriental. Tot plegat, el mateix dia que Rodalies preveu recuperar amb trams per carretera part del servei en tren afectat per la pluja excepcional d'aquest cap de setmana i aquest dilluns. D'altra banda, un grup de persones s'han enfrontat als Mossos d'Esquadra una vegada acabada la manifestació per l'habitatge de Barcelona. Els incidents han començat al Passeig de Gràcia, a prop de la seu de la Borsa de Barcelona, quan un grup ha intentat trencar la línia policial i agents del cordó policial els han fet retrocedir amb càrregues i cops de porra. I a França, des de mitjans de setembre hi ha hagut més de 5.000 detinguts arran de les protestes dels estudiants dels instituts. Per avui hi ha prevista una jornada general de mobilització en ciutats com París o Estrasburg per reclamar millores i actuacions urgents per aturar la situació. Els esports. Buenos Aires es prepara per veure Leo Messi jugar el seu últim partit amb la samarreta de la selecció argentina després de 21 anys defensant l'albiceleste. I aquesta setmana torna a la Lliga després d'una llarga aturada de seleccions i després d'una setmana de vacances. Hansi Flick ha reprès l'activitat a la ciutat esportiva amb la vista posada en el partit de Getafe dissabte a l'Spotify Camp Nou.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
3: La que manda.
4: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Et toujours dans ma vie que je sens loué. Même l'estomac noué. Tout était là quand je prenais le bus. Maintenant je t'aime de plus en plus. T'es pas comme celle que j'ai souillée. Celle sur qui je m'essuyais. Tout était là quand je prenais le bus. Maintenant je t'aime de plus en plus. Maladie, maladie, ya. Maintenant je t'aime de plus en plus. Maladie, maladie.
1: Maladie, m'ho vaig jo, el número 1 d'aquesta setmana. A Flash FM, a la llista del calibre 45. Maladie, Gemma Manzanero, bon dia.
2: Molt bon dia, Héctor Ortega, com esteu?
1: Bueno, molt bé, i vosaltres què? Escolta, no sé si algú està patint les conseqüències del servei a mig gas de Rodalies, eh?
2: Sí, sí, sí, tant, a mi em va passar ahir, eh?
1: Sí?
2: Sí, una miqueta, no molt. Però al metro hi havia algunes entrades que estaven tancades, havies d'anar a voltes, tal i
1: bueno, qual. Clar, clar, això és una cosa. Saps? L'altra cosa és que literalment del teu poble no surti un tren.
2: Ah, bueno, clar, això és una altra.
1: Aquesta zona del Vallès Oriental, sí. Que ahir va patir a saco la pluja, sí, aquesta, sí. Intensa, eh?
2: Sí, sí, van estar fotuts.
1: A veure, va, 7 i 5 minuts, avui també podeu participar al concurs de la targeta regal de 200 euros per viatjar al millor preu amb buscounxollo.com, va bé?
2: Molt bé.
1: Buscounxollo.com, entreu-hi, mireu les ofertes, els xollos que hi tenen allà, i veureu que us interessa, eh? Segur, molt, segur,
2: molt,
1: segur.
2: Molt, molt, molt.
1: A veure, va, la pregunta avui va relacionada amb una efemèride. Avui fa 16 anys que va néixer Instagram.
2: Oi, sí?
1: Un 6 d'octubre del 2010, eh?
2: Fa molt de temps, eh? I per això us preguntem que ens digueu quin creieu que és el viatge més... que es pot fer més postureig, més instagramejable.
1: Exacte, aquesta és la pregunta. Contesteu, sí. Aviam, idees.
3: Hola, Flaxerul, bon dia.
1: Què tal?
3: Pues jo fa 2 anys vaig estar a la Riviera Maya, al Cenote Iquil.
2: Wow.
3: Oh, i unes fotos allà, allò era glòria. Ara, això sí, ha d'estar buida, perquè com hagi gent,
1: ja.
3: No tenen temps ni de banyar-te.
2: Normal.
3: Vinga, bon dia, que passeu molt bon dia.
1: Igualment, tio,
3: bon
1: dia, gràcies. Tío. La Riviera Maya, eh? Tu sí que sabes, tío. Ja
4: pues veo. Mira,
1: hola.
4: Lo típico sería decir las Maldivas o las Islas Seychelles.
1: Pues sí.
2: Seychelles.
4: Pero viviendo cerquita de la Costa Brava, cualquier playa de la Costa Brava yo creo que es... la más instagramellapla de cualquiera de ellas.
1: Molt bé.
4: Podéis elegir la que queráis. Vingaranu a tope.
1: Vamos, vamos. Gràcies pel missatge. Tota la raó del món.
2: És cert.
1: A veure,
2: sí,
1: que sí, que podeu explicar-nos, si podeu fer referència a algun lloc aleatori del mapa. O sigui, casa vostra és el lloc més maco del planeta, també ho podeu defensar.
2: Sí, heu de presumir.
1: També diuen per aquí, per exemple, bon dia, el lloc més instagramejable és el mirall d'un lavabo.
2: Què diu?
1: També.
2: Està fatal.
1: Va, 628-06-0513, si voleu, aquesta targeta regal de 200 euros per gastar-la a buscounxollo.com.
5: Si has esmorzat dret a la cuina, amb presses i mirant a l'infinit... aquest és el teu programa. Flash Matí.
1: Correcte, sona Quevedo, el Golpito. Bon dia.
2: Bon dia.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el...
2: El 4.391.
1: Sèrie...
2: El 21.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
4: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
5: Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes. Fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
6: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Un amic? Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
8: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
9: Recordes el teu primer Corsa?
10: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al cine?
9: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a Opel.es.
11: No és només un reality.
12: A què hem vingut aquí?
13: A guanyar!
11: Tampoc una cursa més.
12: Para!
11: És La Travessa, que posarà els nostres VIPs al límit.
14: Vaig al límit amb tu.
15: La Travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
16: Aquesta tardor, celebris el que celebris. Hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes estrella.

0: Adam 150, un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miqui Núñez, La Pegatina, Esberlana, Su, Dorian, perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladam.com/directe150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
1: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
2: Peugeot.
3: Sota el sol del Mediterrani neix el cava Jaume Serra. Elaborat mitjançant el mètode tradicional. El mateix amb què s'elabora el xampany. Cava Jaume Serra. Qualitat amb caràcter mediterrani. Jaume Serra.
4: Andorra. Flash FM 93.8.
5: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
6: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
4: Flash FM Andorra. El poder del ritme. Flash FM.
8: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
9: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
8: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
10: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
11: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
12: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
11: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
13: Ets autèntic, amb personalitat,
14: original,
13: inimitable.
14: Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas,
13: de dir el que dius.
14: Tens criteri i passes d'imitacions.
13: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
14: I quan balles,
13: ho fas al teu rotllo.
14: Per tot això i molt més, ets dels nostres.
13: Flash FM.
15: La que manda.
4: Flash Matí.

0: Això no es fa, tio, de veritat. Molt mala persona, rompecorazones.
1: Tots n'hem trencat algun, eh?
0: I hem sigut també, doncs, els perjudicats d'alguna trencada de cor, també.
1: Les gràcies, sí.
0: Daddy Yankee amb Ozuna i tota la colla de productors al darrere d'aquesta cançó de reggaeton de fa uns quants anys. Per tant, podríem considerar-la gairebé ja de reggaeton remember, eh?
1: I tant que sí.
0: Les 7 i 25 minuts, ara mateix, ben d'hora pel matí, repartint ritme a tort i a dret. Som el Flash matí, Gemma Manzanero, bon dia, eh?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estem?
0: Molt bé, tu. De seguida repassem també el temps. Avui, l'espoiler, crec, si no m'equivoco, és que a la tarda pot tornar, diguéssim, a ploure. No tant com ahir, localitzat. Ara d'aquí una estona el convidem al Jean Ponsa i ens posa al dia, però que ho sapigueu, que no s'ha acabat tot, diguéssim, i que fins més o menys dijous o divendres la cosa no es queda ja tranquil·la, eh?
1: Agafeu el paraigua per si de cas.
0: Exacte, si encara esteu a temps, agafeu-lo, no sigui cas si després plogui, saps què vull dir?
1: Sí, exacte.
0: Nosaltres continuem endavant repartint ritme, en aquest cas, convidant a la bitxota, la Karol G, que ve ben acompanyada de Jude Line i de Rusowski, a Flash FM, al Flash Matí amb el Baby Wow.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El ministre d'Afers Exteriors de Luxemburg, Xavier Bettel, va ser ahir a Andorra i va advertir durant la visita oficial al país que difícilment Andorra podria tornar a obtenir les mateixes condicions si rebutgés l'acord d'associació amb la Unió Europea. Bettel considera que el text és positiu per al país i destacava que incorpora les especificitats andorranes després d'un procés negociador llarg i intens. També va remarcar que la delegació d'Andorra ha negociat l'acord amb duresa i que, al seu parer, s'ha aconseguit el màxim possible. Anem a les escoles. Els iPads deixaran d'utilitzar-se a l'escola andorrana després de l'anàlisi de l'auditoria encarregada per Educació arran de l'incident del passat mes de juny, quan un alumne de primera ensenyança va accedir a contingut no autoritzat des dels dispositius. Un estudi que conclou que aquests aparells no ofereixen prou garanties per impedir situacions similars, ja que existeixen vies per esquivar els filtres de la xarxa Xena, com ara connectar-se a xarxes wifi externes. A més, l'eina d'Apple, que permetria reforçar el control de les tauletes, no està disponible al nostre país. Té referència que el president espanyol, Pedro Sánchez, convocava ahir eleccions al País Veí del Sud, seran el 29 de novembre, i d'aquesta manera l'ambaixada espanyola a Andorra ja està preparant el dispositiu per a les eleccions generals del dia 29 de novembre, en què es calcula que unes 25.600 persones podran participar-hi des d'Andorra, segons les dades a finals d'agost. Els electors tindran l'opció de votar per correu o presencialment a la delegació diplomàtica. En aquest segon cas, s'habilitarà una urna i es podrà dipositar el vot entre el dia 21 i 26 de novembre. A Andorra la Vella, els agents cívics de la capital han realitzat 3.043 controls durant els 9 primers mesos de l'any i han interposat 26 denúncies. L'activitat ha augmentat progressivament trimestre rere trimestre i s'ha centrat sobretot a la convivència ciutadana, la tinença responsable d'animals de companyia i el compliment de les condicions d'ocupació de les terrasses. Durant el primer trimestre es van efectuar 702 controls que van comportar 80 avisos i 11 denúncies. I a la Seu d'Urgell, Pirineu Viu, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i el Sindicat de Llogateres han convocat una concentració per aquest dijous 8 d'octubre a la Seu per reclamar mesures davant de la crisi de l'habitatge. La mobilització començarà a les 7 de la tarda a la plaça dels Oms.
2: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
3: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't a www.eguiofinancera.com.
0: 4 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.

0: Aquest és el Bennett, va ser la primera cançó d'aquest artista en sonar a Flash FM, el Boas, Uton, Xemein, que avui de nou la fem sonar aquí a Flash FM, on si no, eh? I aquesta hora del matí que fa falta una miqueta de canya.
1: Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya.
0: Passen 4 minuts de 2:15.

0: I tu vas sin a Flash FM. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: 7:35 d'aquest matí de dimarts, 6 d'octubre. Bon dia, Jan Ponsa.
2: Hola, bon dia, què tal, com esteu, família?
0: A veure, Jan, hola. Hem de seguir parlant de pluges avui, però amb menys, diguéssim, rellevància, no?
2: Sí, avui hi ha una miqueta més tranquil·la la cosa, però no del tot, eh?
0: Ja, ja.
2: Avui vam tenir, doncs, un sistema tempestuós gairebé tropical i avui tindrem un front ja més típic de la tardor mediterrània. El matí encara es mantindrà força estable i a partir del migdia començarem a tenir alguns xàfecs a punts del litoral i el prelitoral de les comarques de Tarragona. Poca cosa en principi i serà a partir de la tarda on ja arribarà doncs, aquest front que ens deixarà precipitacions des de les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre també, i s'anirà movent també pel Pirineu d'oest a est, és a dir, cap a les comarques de Girona i Barcelona. Atenció perquè sí que podria caure algun xàfec fort així puntualment entre el Maresme, el Baix Empordà, el Gironès, en aquest sector aquí es podria acumular doncs, entre 40-50 litres en una hora, per tant, un xàfec això important.
0: Vale.
2: També podria arribar a ploure amb ganes a punts del litoral i el prelitoral de Tarragona i Barcelona, però vaja, es mou bastant ràpid, no estem parlant dels aiguats dels últims dies, per tant, bueno, avui dia de paraigües també, però sense tantes incidències i tantes problemàtiques com dies enrere.
0: Molt bé. I si hem de parlar dels propers dies, jo tinc entès que més o menys fins dijous la cosa continua així i llavors ja es normalitza el tema, no?
2: Correcte. Fins al dijous mantindrem aquesta tònica de ruixats, temps inestable i a partir de dijous, divendres, ens arribarà una massa d'aire d'origen polar que ens portarà ja fred, eh?
0: Bueno, fred, però no pluja, fresca. No?
2: No pluja, serà una massa més seca, amb temperatures per sota de la mitjana climàtica, per tant, aneu traient ja la jaqueteta, eh?
0: Bé, canvi d'armari, canvi d'armari.
2: Vinga, va, Gemma, treu la jaqueta.
1: Estic molt trista.
0: Va, ja és el que toca.
2: La platja.
0: Ja és el que toca.
2: Quins records, del flashback d'estiu, quan anàvem aquí suant.
0: Ja.
2: Ara ja queda lluny, això.
0: Sí, tio. A veure, aquestes temperatures ara mateix, repassem-ne 4.
2: A Tírvi, al Pallars Sobirà, 12 graus. A Vinebre, 21. A Vilanova, la Geltrú, 18. I a l'illa de Bud, al Montsià, al sud del país, 23 graus gairebé. Déu-n'hi-do, quina calor.
0: Molt bé, Jan, fins ara.
2: Vinga, fins ara.
3: Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí. Si es verdad que no te gusto, no te acerques así. Me dijeron que te encanta que se mueran por ti. Buscando

0: saca nadie. Lucho RK. Aire és el títol d'aquesta cançó que jo no me la puc treure del cap literalment. Gemma Manzanero, què passa?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. A mi m'encanta també aquesta cançó, eh?
0: Escolta, 3:15 gairebé de 8 ara mateix d'aquest dimarts 6 d'octubre. Tenim una notícia musical interessant.
1: Doncs sí, perquè La Oreja de Van Gogh està preparant una pel·lícula musical.
0: Ojo, amb la Maya Montero,
1: sí,
0: no?
1: Sí, clar.
0: M'he equivocat de sintonia,
1: de fet...
0: evidentment, no fa por, això.
1: O sí, les coses.
0: Bueno, posarem La Oreja directament i ja està.
1: Bueno, ells mateixos ho han publicat al seu Instagram i la pel·lícula es dirà Puedes contar conmigo, com una de les seves cançons.
0: Clar.
1: Dormir, la vida passa...
0: Com aquesta cançó, Puedes contar conmigo... Però què, explicarà tot el salseo amb la Leire o no?
1: Òbviament que no.
0: Ah, vale.
1: Òbviament
0: vale.
1: Que no. La pel·lícula
0: millor,
1: explicarà una història construïda al voltant del repertori del grup, però es veu que serà una història amorosa, una història romàntica musical. Rotllo,
0: ah,
1: mamma
0: sí.
1: Mia, d'Ava, saps?
0: Ah.
1: Tu mirada buscant-me. No puc parar, no puc parar.
0: O sigui, no és un documental de la banda.
1: No. Potser sortiran cosetes de la banda. Tampoc se saben molts detalls, eh?
0: Ja.
1: Però ells mateixos han dit que serà una pel·li romàntica musical.
0: Ha estat
1: dirigida pel Fernando González Molina, que és el director de 3 metros sobre el cielo, i moltes més coses.
0: Vale.
1: I ells també seran productors executius.
0: Molt vale? Bé, no?
1: Que a mi em dóna la sensació de que treballar amb ells serà molt difícil, no? Que els veig com molt tiquismiquis, la Maya, per tot el que ha passat.
0: Bueno, no ho sabem, no,
1: no
0: ho sabem.
1: No, no, això són suposicions meves, eh? Encara està en fase de desenvolupament.
0: Vale.
1: Quan tinguem més detalls, els explicarem.
0: Només faltaria. Que guapo, eh? Notícies musicals, m'encanta.
1: A mi també.
0: Va, la Villa, ara mateix. Ryan Castro, Capo, al Flash Matí d'aquest dimarts. Bon dia.
1: Bon dia.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Deinesa Barcelona, al carrer Balmes 232, patrocina el trànsit.
2: Connectem amb el RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts destacant algunes afectacions que queden actives pels aiguats d'ahir i també d'aquest cap de setmana. Hi ha tallades la C14-15C a la Roca del Vallès per risc d'esfondraments i que obliga a obrir desviaments senyalitzats en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, també està tallada la C352 a Franqueses del Vallès, on continua tallat el túnel per inundacions. Per aquest mateix motiu, recordem també que a Sant Adrià de Besòs, per la C31, està tallat l'enllaç amb la Ronda Litoral en sentit nord. Més enllà d'aquestes incidències pels aiguats, a hores d'ara tenim dos accidents actius. Un, des d'ahir a la tarda, que talla un carril de circulació entre Brunyola i Santa Coloma de Farners a la C25, en direcció Girona. El segon accident ha estat fa una estona a la Ronda Litoral, a la B10, a l'altura de l'Hospitalet de Llobregat, que en direcció a la capital catalana deixa el vehicle al voral. Cap dels dos accidents, però, provoca un quilòmetre de retencions. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Gràcies.
1: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Deinese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Deinese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Deinese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Deinese.
4: 200 euros i ja tens l'excusa per fotre el camp. Tu estigues atent al Flash Matí. Participa i divendres et direm qui

0: Així que ja ho saps, orelles obertes al Flash Matí perquè sortegem 200 euros per buscaunxollo.com i amb una mica de sort, bye bye!
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
5: I pot ser tot això sent professional.
4: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
6: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
7: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
8: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
9: increïble.
8: Platòric.
9: Kiwi.
8: Eh?
9: L'oferta di. Aquesta setmana estalvia pel kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
8: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
10: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
8: Mm-hmm.
10: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
11: I des de 16.400 euros.
10: Què?
12: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
13: Citroën.
12: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
14: Andorra. Flash FM. 93.8.
15: Torna l'Octoberfest d'Anyós Parc.
16: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
15: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
16: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
15: Octoberfest a Anyós Parc, en col·laboració amb IDFA. T'hi esperem. Prost!
17: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank. Tens un banc.
18: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
19: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
18: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
19: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
18: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
20: Flash FM. Flash.
21: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash.
22: Flash Matí.

Aquest és el Supernova del Saiko des de Granada. La seva carta de presentació aquí a Flash FM, eh? Des del primer dia, sonant a la que manda tu, Supernova. Quin tio, eh? Agafant aquí la lletra del Melendi. Poc es parla d'això, també, eh? Som al Flash Matí, ja ho sabeu. Som el despertador més musical de tota la ràdio. Tenim ganes d'aixecar-vos, d'espavilar-vos i de repartir-vos una miqueta de ritme del bo, eh? La batxeteta de rigor amb la qual arribarem a les 8 del matí. Dardos!

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8. El Meteocat pronostica pluges intenses aquest dimarts de la tarda a partir de les 2. Durant aquests dies, Protecció Civil ja ha alertat de la inestabilitat meteorològica que es viurà aquesta setmana després dels aiguats imprevistos d'aquest dilluns que han afectat especialment el Maresme i el Vallès Oriental. Tot plegat el mateix dia que Rodalies preveu recuperar amb trams per carretera part del servei en tren afectat per la pluja excepcional d'aquest cap de setmana i d'aquest dilluns. D'altra banda, un grup de persones s'ha enfrontat als Mossos d'Esquadra una vegada acabada la manifestació per l'habitació de Barcelona. Els incidents han començat a Passeig de Gràcia, a prop de la seu de la Borsa de Barcelona, quan un grup ha intentat trencar la línia policial i agents del cordó policial els han fet retrocedir amb càrregues i cops de porra. I a França, des de mitjans de setembre, hi ha hagut més de 5.000 detinguts arran de les protestes dels estudiants dels instituts. Per avui hi ha prevista una jornada general de mobilització en ciutats com París o Estrasburg per reclamar millores i actuacions urgents per aturar la situació. Els esports. Buenos Aires es prepara per veure Leo Messi jugar el seu últim partit amb la samarreta de la selecció argentina després de 21 anys defensant l'albiceleste. I aquesta setmana torna a la Lliga després d'una llarga aturada de seleccions i després d'una setmana de vacances, Hansi Flick ha reprès l'activitat a la ciutat esportiva amb la vista posada en el partit contra el Getafe dissabte a l'Spotify Camp Nou.
0: Sona el Megacrack. Flash FM.
2: La que manda.

0: la del Clarent i l'Omar Kurz, els dos des de Puerto Rico. De nou a Flash FM. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Molt bé, tu, 8 i 5 minuts d'aquest dimarts, aquest 6 d'octubre del 2026. Això és el Mega Crack de la setmana. Obrim nova hora del programa que us regala una targeta regal de 200 euros perquè les gasteu, els gasteu a buscounxollo.com, que és la pàgina web, que si no heu entrat mai, hauríeu de fer-ho, perquè
1: sí,
0: està carregada de xollos, i un d'ells doncs podria ser el vostre amb 200 euros de descompte, perquè us regalem aquesta targeta, vale?
1: Increïble. Vinga, va, enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos quin creieu que és el viatge més instagramejable, per fer més postureig.
0: Avui hem vist que Instagram, doncs, és el seu aniversari d'aquesta xarxa social, que avui fa 16 anys,
1: eh? Déu-n'hi-do, ostres, que vells que som.
0: El 6 d'octubre del 2010 sortia a Instagram. Llavors, sí, si voleu aquesta targeta de 200 euros per gastar a buscounxollo.com, volem saber quin és el destí per a vosaltres més posturejable, instagramejable.
2: Bon dia. Hola. El lloc més instagramejable és Bali. No sé si heu anat, però
1: Bali.
2: No. A totes les cascades, a tots jocs, n'hi ha un balinès allà que li deixes el teu mòbil, et fa la foto que li queda perfecta.
1: I després et demana diners.
2: I després li has de donar diners perquè et tornin el mòbil.
0: Ah! I si no...
1: Perquè tornin al mòbil.
0: I si no, es queda el teu telèfon o què, el balinès?
1: És que aquesta gent...
0: El balinès.
3: Bon dia, els flaixeros. Doncs per mi, jo aniria a Formentera. Una i una, una, dos i tres, i totes les vegades que pogués.
0: Clar que sí.
3: Vinga, que tingueu bon dia a tots.
0: Gràcies.
3: Feliç dimarts.
0: Formentera, quin lloc més guapo, també, eh?
1: No hi he estat mai, però algun dia.
0: Aitana li va dedicar una cançó.
1: Ah, sí?
0: Formentera.
1: Ai, que bé.
0: Soc Aitaner.
1: Segur que va tenir algun romans allà.
0: Escolta, va, participeu.
4: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: En joc una targeta regal de 200 euros per vas canviar a buscounxollo.com. El destí més instagramejable. 628-06-0513.
4: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash. Flash FM.
0: Amb el Farruko, Gracie, Steve Aoki. Nova hora en marxa d'aquest dimarts. Sona Ya Pa Qué. Bon dia.
1: Bon dia. Ya Pa Qué.

0: cosa.
1: Estàs escoltant el Flaix Matí a Flaix FM.
2: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
3: el 4 de setembre del 1977.
2: I el número de la sort, el...
3: l'1.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
4: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
5: I des de 16.400 euros.
4: Què?
6: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
7: Citroën.
6: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
8: Un amic? Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan...

0: Ja no queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
1: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
2: La música electrònica que ha marcat una generació com mai l'has escoltada.
3: El 21 d'octubre arriba al Palau Sant Jordi de Barcelona Symphony. Una explosió de música dance amb orquestra en directe, DJs, vocalistes i un espectacle visual immersiu. Reviu grans himnes de Avicii, David Guetta, Daft Punk, Swedish House Mafia, Calvin Harris i molts més. Symphony, a Generation of Dance Music. Entrades a symphonytickets.com.
2: Flash FM, emissora col·laboradora.
4: Recordes el teu primer Corsa? O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
5: 5, 6, 7, 8, valorado.
6: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
5: en España.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà. Per les festes en família i els viatges amb les amigues. Per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
9: Andorra. Flash FM 93.8.
10: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
11: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa sol del trànsit, és aquest trànsit d'Enys a la Casal 1, avinguda Salou, en ambdós sentits de la marxa. I a la Casal 3, en Tabamassà, en sentit nord. I això és tot un moment des del Centre Nacional del Trànsit.
12: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
13: Digues a tothom la ràdio que escoltes.
14: Flash.
13: Flash. Som.
14: Flash FM.
15: Les millors braves d'Andorra?
16: No vagis al bar a Mars.
15: Un bon bacallà al Pil-Pil.
16: No el demanis al bar a Mars.
15: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
16: Oblida tant del bar a Mars.
15: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al bar a Mars.
16: Gastrobar bar a Mars, a l'avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
15: Telèfon 850-840, 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
17: Pots despertar-te així i anar tot el dia a dormir.
18: O pots despertar-te amb el Flash Matí. Cada dia de 6 a 11, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
19: Bon dia, Flash!
20: Bon dia, Gemma! Bon dia, Héctor! Bon dia! Tothom amunt!
21: Al Flash Matí et donem més energia que un cafè amb benzina.
22: Escolta Flash Matí cada dia de 6 a 11 a Flash FM.
23: Andorra 93.8.
24: Flash FM.
25: Flash Matí.

0: cançó del Quevedo, des de les Canàries, se n'escapó un te quiero a la que no quería nada. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Te quiero, te quiero.
0: Sort que no se li va escapar un patet.
1: Un què?
0: Se n'escapó un pedito. Seria l'altra versió de la cançó.
1: Però per què? Aquí no se li escapa mai un paret.
0: I per què no? Ja no sé què dir de les cançons del Quevedo.
1: Millor fora que dins.
0: Sí. Som al Flash Matí de Flash FM. Camí a 2 de 9, amb més cançons per aixecar el país, per ajudar-vos aquí sense xapes, només amb música.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El ministre d'Afers Exteriors de Luxemburg, Xavier Bettel, va ser ahir a Andorra i va advertir durant la visita oficial al país que difícilment Andorra podria tornar a obtenir les mateixes condicions si rebutgés l'acord d'associació amb la Unió Europea. Bettel considera que el text és positiu per al país i destacava que incorpora les especificitats andorranes després d'un procés negociador llarg i intens. També va remarcar que la delegació d'Andorra ha negociat l'acord amb duresa i que, al seu parer, s'ha aconseguit el màxim possible. Anem a les escoles. Els iPads deixaran d'utilitzar-se a l'escola andorrana després de l'anàlisi de l'auditoria encarregada per Educació arran de l'incident del passat mes de juny, quan un alumne de primera ensenyança va accedir a contingut no autoritzat des dels dispositius. Un estudi que conclou que aquests aparells no ofereixen prou garanties per impedir situacions similars, ja que existeixen vies per esquivar els filtres de la xarxa Xena, com ara connectar-se a xarxes wifi externes. A més, l'eina d'Apple, que permetria reforçar el control de les tauletes, no està disponible al nostre país. Té referència que el president espanyol, Pedro Sánchez, convocava ahir eleccions al país veí del sud, seran el 29 de novembre, i d'aquesta manera l'ambaixada espanyola a Andorra ja està preparant el dispositiu per a les eleccions generals del dia 29 de novembre, en què es calcula que unes 25.600 persones podran participar-hi des d'Andorra, segons les dades a finals d'agost. Els electors tindran l'opció de votar per correu o presencialment a la delegació diplomàtica. En aquest segon cas, s'habilitarà una urna i es podrà dipositar el vot entre el dia 21 i 26 de novembre. A Andorra la Vella, els agents cívics de la capital han realitzat 3.043 controls durant els 9 primers mesos de l'any i han interposat 26 denúncies. L'activitat ha augmentat progressivament trimestre rere trimestre i s'ha centrat sobretot a la convivència ciutadana, la tinença responsable d'animals de companyia i el compliment de les condicions d'ocupació de les terrasses. Durant el primer trimestre es van efectuar 702 controls que van comportar 80 avisos i 11 denúncies. I a la Seu d'Urgell, Pirineu Viu, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i el Sindicat de Llogateres han convocat una concentració per aquest dijous, 8 d'octubre, a la Seu per reclamar mesures davant de la crisi de l'habitatge. La mobilització començarà a les 7 de la tarda a la plaça dels Oms.
2: Amb la teva bici o patinet elèctric, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances et dona cobertura en els teus desplaçaments d'acord amb la normativa vigent.
3: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella.
0: Som Flash FM.

Patitoa. Per aquells i aquelles que heu matinat i que esteu a l'altra banda amb la ràdio posada fent quilòmetres aquí sense parar, eh? Molta paciència, evidentment. I ànim si allò està complicat, el tema de la mobilitat. Déu-n'hi-do, amb les pluges d'aquests dies enrere. 8:35, escolteu Flash FM.

0: nada más. Una nada más a Flash FM, Gemma Manzanero. Bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Com estàs?
0: A veure, va, 2:15 de nou. Atenció, runners motivats i gent que només corre si al final hi ha menjar. Perquè d'això també n'hi ha uns quants, eh? Regalem un dorsal per córrer la 7a cursa Mercabarna el proper 18 d'octubre. Si voleu fer una cursa gratis per dins de Mercabarna i gaudir també d'un regal tonto, així com una bossa carregada d'aliments frescos, activitats per peques, botifarrada, sardinada...
1: Les coses.
0: Una cursa solidària a la qual hi podeu participar gratuïtament per fer 5 o 10 quilòmetres per dins de Mercabarna. Això és el 18 d'octubre i tenim un dorsal gratis, eh?
1: Sí, i tant. Participeu enviant un WhatsApp al 628-06-0513, perdó. El que volem saber és per què voleu guanyar aquest premi, per què voleu anar a córrer.
0: Per què vols anar a córrer? Mola fer curses o què passa?
1: Sí, sí.
0: O és pel final, pel menjar del final?
1: O per tot plegat, per les sardines.
0: Sí, explica'ns-ho, va.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: 7a cursa Mercabarna, 18 d'octubre, 5 o 10 quilòmetres. Us regalem un dorsal. Heu de contestar aquesta pregunta a través del WhatsApp.
3: Condis, sempre a prop teu, patrocina el temps.
0: Vam parlar del temps amb el Jan Ponsa. Bon dia, Jan.
4: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Jan. Avui s'espera també que plogui una mica, però no tant com aquests dies enrere, eh?
4: Correcte. Matí tranquil avui, eh? Núvols i sol, sobretot més núvols que sol, i a partir del migdia començarem a tenir els primers ruixats del dia des de la Costa Daurada, la costa de Tarragona, i serà a partir de la tarda on la cosa, doncs, s'animarà una miqueta més. Ens arribarà un front des de les comarques de Lleida i les Terres de l'Ebre que escombrarà ràpidament cap a les comarques de Barcelona, també de Girona, també anirà plovent al Pirineu i al Lloro, perquè podem tenir dos llocs on pot ploure de forma més intensa, que són les Terres de l'Ebre i punts de les comarques del Maresme, la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, també de cara ja més cap a la nit. Per tant, el Lloro, perquè es podrien tornar a superar els 40 litres en 30 minuts de forma local.
0: Molt bé. I aquesta situació es pot allargar, hem dit abans, fins més o menys dijous.
4: Així és, correcte.
0: Ara mateix, què marquen alguns termòmetres?
4: Anem a la capital de l'Urgell, Tàrrega, amb 18 graus, Castellnou de Seana, al Pla d'Urgell, 16 graus, Amposta, 21,5, i a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, 20 graus.
0: Olé, Jan!
5: A Condis, sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
0: Som el despertador més musical de tota la ràdio i això continua ara amb el Flashy Ice Cream 31 fam junts amb el Dorayakis. Què dius, Jan?
4: Som-hi, no?
0: És que tallo el micro perquè és un perill.
1: És un perill
0: aquest. Mira. Calla, Jan!
6: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Des de l'àlbum Un verano sin ti, ara fa 4 temporades. 4 ja, eh? Que si quieres perreo, clar que volem perreo. Necessitem una mica de perreo per aquest matí de dimarts. Avui és 6 d'octubre.
1: Flash matí, perquè sortir del llit ja és una victòria. La resta ja és improvisa.
0: 3 quarts i gairebé 2 minuts de nou. Això continua, en aquest cas, amb el Quevedo. Sona el golpito amb les antigues Nueva Línia.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Darrere d'un suc de poma ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments ecològics produïts sense adobs ni fitosanitaris de síntesi química, sense conservants ni additius artificials, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
3: Mai Halis presenta Ballo sense tu. Qui necessita companyia quan tens un tamacle? Mai Halis, ballo sense tu, amb el suport del Departament de Cultura.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
5: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
6: Peugeot. Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
7: Doncs tant com vulgui bussejar.
6: Genial. I quant d'oxigen queda?
7: El que vulgui, també.
6: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
7: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
6: I quants de cetacis?
7: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
8: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 120 milions. Milionari forever.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
10: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
11: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
10: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
3: Ja és aquí la Dinàfit Andorra Trail 2026, puntuable per la Multisegur Assegurances Copa d'Andorra en format individual i per parelles.
12: Del 9 al 11 d'octubre, 3 etapes amb punts de sortida i arribada a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. La de divendres és nocturna, amb un recorregut popular de 5 quilòmetres per a tot el públic. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Consulta al web els recorreguts i horaris.
3: 8a edició de la Dinàfit Andorra Trail. Encara ets a temps per participar-hi. Inscriu-t'hi ara a andorratrail.com.
12: Organitzada per BSL Esports, amb el suport de Dinàfit, Andorra Turisme i el Comú d'Escaldes-Engordany. Flash Andorra, emissores oficials.
13: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
14: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no el segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials. Flash.

0: Flaix FM. Flaix informatiu.
1: Bon dia, són les 9. El Meteocat pronostica pluges intenses aquest dimarts a la tarda a partir de les 2. Les comarques afectades són el Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat i el Baix Camp. Durant aquests dies, Protecció Civil ja ha alertat de la inestabilitat meteorològica que es viurà aquesta setmana després dels aiguats imprevistos d'aquest dilluns, que han afectat especialment el Maresme i el Vallès Oriental. Tot plegat, el mateix dia que Rodalies preveu recuperar amb trams per carretera part del servei en tren afectat per la pluja excepcional d'aquest cap de setmana i d'aquest dilluns. D'altra banda, un grup de persones s'ha enfrontat als Mossos d'Esquadra una vegada acabada la manifestació per l'habitatge de Barcelona. Els incidents van començar a Passeig de Gràcia, a prop de la seu de la Borsa de Barcelona, quan un grup va intentar trencar la línia policial i agents del cordó policial els van fer retrocedir amb càrregues i cops de porra. I a França, des de mitjans de setembre, hi ha hagut més de 5.000 detinguts arran de les protestes dels estudiants dels instituts. Per avui ha prevista una jornada general de mobilització en ciutats com París o Estrasburg per reclamar millores i actuacions urgents per aturar la situació. Els esports. Buenos Aires es prepara per veure Leo Messi jugar el seu últim partit amb la samarreta de la selecció argentina després de 21 anys defensant l'albiceleste. I aquesta setmana torna a la Lliga després d'una llarga aturada de seleccions i després d'una setmana de vacances que s'implica reprès l'activitat a la ciutat esportiva amb la vista posada en el partit contra el Getafe dissabte a l'Spotify Camp Nou.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flaix FM.
2: La que manda.
3: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Artista que està d'enhorabona tota aquesta setmana perquè és el número 1 aquí a Flash FM, a la llista del calibre 45. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Què passa, que l'Ortega? Molt bon dia, maletí.
0: 9 i 5 minuts ara mateix d'aquest dimarts 6 d'octubre. Molta paciència si esteu a les carreteres encara amb alguna detallada, alguna línia de tren que no acaba d'anar del tot bé i us està fent la vida impossible.
1: Us fem companyia, sempre.
0: Efectivament. I tenim el WhatsApp operatiu al 628-06-05-13 perquè avui també podeu participar en aquest concurs que tenim en marxa de la mà de buscaunxollo.com.
1: Sí.
0: Una pàgina web que hauríeu de tafanejar una miqueta perquè tenen xollos molt bèsties.
1: Exacte.
0: I us regalem una targeta de 200 euros perquè els invertiu en algun d'aquests xollos de buscaunxollo.com.
1: Que bé, vinga, va enviar un WhatsApp al 628-06-05-13 i digueu-nos quin creieu que és el viatge per fer més postureig, més instagramejable.
0: Exacte, avui hem vist que Instagram està d'aniversari, la xarxa social Instagram fa 16 anys avui, eh?
1: Déu-n'hi-do.
0: A veure, va, el lloc més instagramejable. Hola.
2: Bon dia, flasheros.
1: Hola.
2: Doncs un dels llocs més bonics per anar-hi a fer fotos és el Roc de Sant Gallatà i Cadaqués.
0: Vale. Tota la raó del món. Aquests m'agraden a mi també.
1: A mi també.
0: Un altre.
3: Bon dia. Hola. Jo aquest estiu he anat a les Canàries i he fet molts instas i és que m'encanten aquestes illes, totes i cada una d'elles. M'agraden moltíssim.
0: Has vist el Quevedo?
3: I m'encantaria que em toquessin aquest vales de Buscaunxollo perquè precisament he anat a les Canàries aquest estiu amb ells i ho fan superbé.
0: Ah,
3: moltes
0: amiga.
3: Gràcies. Molt bon dia.
0: No treballaràs tu per ells, no? No seràs la jefa infiltrada, no? Seria
1: sí,
0: guai.
1: Sí, t'imagines.
0: No. Sí, és molt guai tot el que tenen a buscaunxollo.com. Tota la raó del món.
4: Hola, flasheros, bon dia.
1: Hola.
4: Per mi, Nova York.
0: Nova York.
4: Qualsevol carrer, qualsevol cantonada té punts on fer fotografies increïbles.
0: Nova York.
4: I tot té hashtags.
0: Està guai.
4: Va, a veure si em toca aquest sorteig de 200 euros. Merci.
0: Sí, tio, a tu també.
5: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: El lloc més posturejable. Regalem 200 euros per gastar en alguns dels viatges dels xollos de buscaunxollo.com.
6: O et despertes tu,
7: o t'espavilem nosaltres.
5: Flash Matí, el despertador més gamberro de la ràdio.
0: Efectivament, Moving to the Sun, Ugell i companyia. Bon dia.
1: Bon dia.

És el Sebastián Yatra acompanyat de la Batial amb una cançó que ja té uns quants anys a l'esquena, eh? Amb la tonteria. 2 AM a les 9 i 12 minuts, exactament, d'aquest dimarts, d'aquest 6 d'octubre. Escolteu Flash FM, el Flash Matí. Això continua, va, tenim molta música per vosaltres, evidentment. Moltes gràcies per haver triat avui també aquest programa. Hem de fer sonar la Shakira, que ho està patant fort, eh? Molt fort amb els seus concerts multitudinaris, eh? En aquest cas sona per aquí, amb Burna Boy, el Flash Matí sona d'Aidai.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
2: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
3: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
4: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
5: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
6: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
7: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
8: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa sort del trànsit, necessitem trànsit dens a la Gregal 1, Avinguda Salou, en sentit sud, i a la Gregal 4, entre la Massana, en sentit sud. Pel que fa a la resta de la xarxa viària del Principat, la circulació és fluida. I això tot de moment és el Centre Nacional del Trànsit.
9: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a AXA.

0: www.cugat.cat o truca al 805 020.
1: El que vols escoltar sona a Flash FM.
2: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Ets autèntic, amb personalitat.
6: Original.
5: Inimitable.
6: Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas.
5: De dir el que dius.
6: Tens criteri i passes d'imitacions.
5: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
6: I quan balles, ho fas al teu rotllo.
5: Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM. Flash, flash,
7: flash. La que manda.
8: Flash Matí.

0: comencem el Flash Matí. Bon dia a tothom. Wow. Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Wow. Va, 9:25 minuts ara mateix d'aquest dimarts. Demasiau, les 9:25 del 6 d'octubre, d'acord?
1: Vale.
0: A veure, va, anem a parlar d'un perfil a Instagram, que és el perfil d'una màquina d'afaitar, d'una marca de màquina d'afaitar.
1: Sí.
0: D'afaitar-te els ous.
1: Què?
0: Especialitzada en afaitar-te... Però... la part masculina.
1: Tinc una pregunta. Tu t'afaites els ous amb la mateixa que t'afaites la barba?
0: No estem parlant de mi ara.
1: Però segur que sí!
0: No estem parlant de mi. Estem parlant d'aquesta marca,
1: vale,
0: que es diu Parael.
1: Parael.
0: Saps que m'agrada molt? M'ha fet molta gràcia perquè s'ha fet viral algun dels vídeos promocionals, que són animacions així, en plan dibuixos.
1: O sigui, animen els ous.
0: Bueno, sí, com si fossin persones i fessin coses.
1: Vale.
0: Per exemple...
2: Invertir en los hijos es la mejor inversión. Pero primero invierte en tus huevos, que ahí está la producción. La màquina que no te corta los huevos.
0: Toma.
2: La màquina que cuida tu producción.
0: Tremendo.
1: Bueno, escolta, és important,
2: partirse,
1: eh?
2: Partirse los huevos riendo es mejor que partirlos afeitando. Usa la màquina que no te corta los huevos.
1: Això
2: y manténlos a salvo.
0: Et prometo que és real.
1: Ostres.
0: Et prometo que són reals. Mira,
1: és molt bon.
2: Si te la pelan con ilusión, asegúrate de que no se lleven una decepción. Afeítate con la màquina que no te corta los cojones.
0: És que va en serio,
2: ya disponible,
0: eh?
2: En la web.
0: Vols una altra o no?
1: Sisplau.
2: Mira. Un chupa-chup. Con pelo, no se chupa.
1: No.
2: Cuchillas curvadas que protegen tus cojones. La màquina en la web compra con cero complicaciones.
0: És que va en sèrio, això, eh?
1: Hòstia, m'encanta.
0: Són vídeos de veritat, eh?
1: Ostres, és brutal aquest màquina.
0: L'última.
2: Adiós al verano, vuelta a los pantalones. Si vas a tirar la caña, primero afeítate.
1: Los cojones.
2: La màquina que no te corta los huevos, ya disponible en la web.
0: És espectacular, eh? Aquest màrqueting és tremendo, eh?
1: És clar, suposo que els que us depileu els ous... Es tallen a vegades, es fan ferides.
0: Ah, per això, que no te cortes los cojones.
1: Hòstia.

0: fer sols.
1: A jubilamos.
2: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
3: Bon dia, us parla Quim Barceló. El ministre d'Afers Exteriors de Luxemburg, Xavier Bettel, va ser ahir a Andorra i va advertir durant la visita oficial al país que difícilment Andorra podria tornar a obtenir les mateixes condicions si rebutgés l'acord d'associació amb la Unió Europea. Bettel considera que el text és positiu per al país i destacava que incorpora les especificitats andorranes després d'un procés negociador llarg i intens. També va remarcar que la delegació d'Andorra ha negociat l'acord amb duresa i que, al seu parer, s'ha aconseguit el màxim possible. Anem a les escoles. Els iPads deixaran d'utilitzar-se a l'escola andorrana després de l'anàlisi de l'auditoria encarregada per Educació arran de l'incident del passat mes de juny, quan un alumne de primera ensenyança va accedir a contingut no autoritzat des dels dispositius. Un estudi que conclou que aquests aparells no ofereixen prou garanties per impedir situacions similars, ja que existeixen vies per esquivar els filtres de la xarxa Xena, com ara connectar-se a xarxes wifi externes. A més, l'eina d'Apple, que permetria reforçar el control de les tauletes, no està disponible al nostre país. Té referència que el president espanyol, Pedro Sánchez, convocava ahir eleccions al país veí del sud, seran el 29 de novembre, i d'aquesta manera l'ambaixada espanyola a Andorra ja està preparant el dispositiu per a les eleccions generals del dia 29 de novembre, en què es calcula que unes 25.600 persones podran participar-hi des d'Andorra, segons les dades a finals d'agost. Els electors tindran l'opció de votar per correu o presencialment a la delegació diplomàtica. En aquest segon cas s'habilitarà una urna i es podrà dipositar el vot entre el dia 21 i 26 de novembre. A Andorra la Vella, els agents cívics de la capital han realitzat 3.043 controls durant els 9 primers mesos de l'any i han interposat 26 denúncies. L'activitat ha augmentat progressivament trimestre rere trimestre i s'ha centrat sobretot a la convivència ciutadana, la tinença responsable d'animals de companyia i el compliment de les condicions d'ocupació de les terrasses. Durant el primer trimestre es van efectuar 702 controls que van comportar 80 avisos i 11 denúncies. I a la Seu d'Urgell, Pirineu Viu, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i el Sindicat de Llogateres han convocat una concentració per aquest dijous 8 d'octubre a la Seu per reclamar mesures davant de la crisi de l'habitatge. La mobilització començarà a les 7 de la tarda a la plaça dels Oms.
4: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
5: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.

0: parell d'artistes que van anar a la platja i es van inspirar, i van fer aquesta cançó allà mateix, probablement, Omar Montes i Saiko, Arena i Sal, de nou a Flash FM. Molt bon dia a tothom, què tal?
1: Flash matí, cafè a la mà, lleganyes als ulls, ritme al cos.
0: Va, fem-ho fàcil, si avui us està costant això d'aixecar el país, arribar a la feina o moure-us a un cotxe. Bueno, escolta, teniu Flash FM sempre pel que necessiteu, Ara mateix, dimarts en marxa, 9:35 minuts.

0: de França. El flash matí d'aquest dimarts. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Què tal? Com estàs?
0: A veure, va, avui us regalem un dorsal per fer una cursa solidària, eh? No sé si aquí hi ha algun runner...
1: Segur que sí.
0: Aquest tipus de persona que li mola córrer, eh? O simplement perquè al final de la cursa hi ha menjar, sí. O pel premi, o pel que sigui, però que us mola de tant en tant fer alguna cursa. Doncs al lloro perquè regalem un dorsal per córrer la 7a cursa Mercabarna. Això tindrà lloc el proper 18 d'octubre. Per dins de Mercabarna, eh? Una cursa de 5 o de 10 quilòmetres, vosaltres escolliu. Després amb una bossa carregada d'aliments frescos, eh? Amb activitats pels més peques. Amb botifarrada, sardinada, tot plegat. És una cursa més solidària, a la qual doncs, us hi estem d'alguna manera enviant amb un dorsal que no haureu de pagar, eh?
1: Exacte, si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos per què voleu anar a córrer aquesta cursa.
0: Per què voleu córrer la 7a cursa Mercabarna?
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: 18 d'octubre, vale? 5 o 10 quilòmetres per dins de Mercabarna. Bon dia, Jean Ponsa.
3: Bon dia, què tal? Com esteu?
1: Hola, tio.
0: A veure, parlem del temps, parlem d'aquestes pluges. Avui alguna cosa, però no tan bèstia com ahir i dies enrere, eh?
3: Correcte, avui no es preveuen els aiguats d'ahir, però sí que tindrem també, normalment, tempestes de cara a la tarda. De moment, avui matí, dia força tranquil, amb bastant sol i amb estones amb núvols, a bona part de Catalunya, i tindrem els primers ruixats a punts del litoral de Tarragona, eh, aquesta tarda. Després es mouran ja cap a les comarques de Barcelona i Girona, amb l'arribada d'aquest front, que també entrarà per les comarques de Lleida. Serà un front que es mourà força ràpid, però bueno, pot deixar xàfecs localment intensos, sobretot aquest migdia a les Terres de l'Ebre i de cara a la nit a comarques com el Maresme, la Selva, el Baix Empordà i també el Gironès. Aquí hi ha un avís de grau 4 per alt per intensitat de pluja al Meteocat. Per tant, acabarà plovent a bona part de Catalunya, localment amb intensitat, però vaja, com dic, es mourà ràpid i no s'esperen grans acumulacions com fa un parell de dies.
0: Molt bé. Això fins quan hem dit? Fins dijous, aproximadament, no?
3: Correcte, fins dijous, aproximadament, on tindrem ja un nou canvi de situació meteorològica amb l'arribada de la fresca de la tardor.
0: Molt bé, tu. Repassem temperatures. Vinga, va.
3: Ara mateix en Posta 22 graus, Castellnou del Bages 16, el Pont de Suert 10 graus i a Pinós del Solsonès 15 graus.
0: Molt bé, Jan, gràcies. Fins demà.
1: Adéu.
0: Vinga, va, Ellen Fao, una de les mítiques per aixecar el país en aquest dimarts. Sexy, sexy. When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pimp to the beat, walking down the street and my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass bro, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah.

0: I'm sexy and I know it.
1: Estàs de sort? Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flaix Matí. Però no amb tu al llit.

0: vida és bonita per estar llorando, la vida és bonita per a un solo baile, eh? Això ens ho diu el Lucho. Lucho RK, Luchito, té tota la raó del món. Aire! Sona el flash matí d'aquest dimarts 6 d'octubre. Bon dia!
1: Si encara portes la marca del coixí a la cara, escolta el flash matí i espavila!
0: Espavila, vinga, nosaltres posem la banda sonora.
2: Pensaba que contigo iba a envejecer.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Es que perdo, he perdut el nord.
2: Kelly Saia ha perdut el nord, però ha trobat una bona cançó. He perdut el nord, del seu àlbum Odaro.
1: Es que perdo, he perdut el nord. Es que perdo, he perdut
2: el nord. Kelly Saia, he perdut el nord, amb el suport del Departament de Cultura.
3: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
4: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
5: Peugeot.
6: No és només un reality.
7: A què hem vingut aquí?
8: A guanyar!
6: Tampoc una cursa més.
7: Epa, Raquel!
6: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
9: Vaig al límit amb tu.
10: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
11: De perdre la veu a Shambhala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
12: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu cap i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
14: I pot ser tot això sent professional.
13: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroën.es.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
15: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
16: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
17: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
16: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
18: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla.
19: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
18: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
19: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
18: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: A Flash FM tenim el poder del ritme.
20: Flash!
0: El que et fa moure avui i el que ballaràs aquesta setmana sona l'emissora líder en música de ball. Marquem el ritme amb els himnes que són tendència a les pistes de tot el món. Flash FM, ens escoltes perquè t'agrada la festa.
20: Flash
0: FM, ens escoltes perquè ets dels nostres. Flash FM, la que mana. Flash FM, el so de la generació urban.

la col·laboració que va fer amb el Nicky Jam l'any 2017, avui de nou a Flash FM. Molt bé, tu, som al Flash Matí. Com esteu vosaltres? On esteu vosaltres? Això continua, ja sabeu. Fins les 11 repartim bona música pels que necessiteu una empenta de bon matí. Va, literalment potser més dura, no? Ara amb Bad Gyal i Chencho Corleone, així arribarem a les 10 d'aquest dimarts amb el Choque.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. El Meteocat pronostica pluges intenses aquest dimarts a la tarda a partir de les 2. Les comarques afectades són el Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat i el Baix Camp. Durant aquests dies, Protecció Civil ja ha alertat de la inestabilitat meteorològica que es viurà aquesta setmana després dels aiguats imprevistos d'aquest dilluns que han afectat especialment el Maresme i el Vallès Oriental. Tot plegat el mateix dia que Rodalies preveu recuperar amb trams per carretera part del servei en tren afectat per la pluja excepcional d'aquest cap de setmana i aquest dilluns. D'altra banda, un grup de persones s'ha enfrontat als Mossos d'Esquadra una vegada acabada la manifestació per l'habitatge de Barcelona. Els incidents van començar al passeig de Gràcia, a prop de la seu de la Borsa de Barcelona, quan un grup va intentar trencar la línia policial i agents del cordó policial els van fer retrocedir amb càrregues i cops de porra. I a França, des de mitjans de setembre, hi ha hagut més de 5.000 detinguts arran de les protestes dels estudiants dels instituts. Per avui hi ha prevista una jornada general de mobilització en ciutats com París o Estrasburg per reclamar millor i actuacions urgents per aturar la situació. Els esports. Buenos Aires es prepara per veure Leo Messi jugar el seu últim partit amb la samarreta de la selecció argentina després de 21 anys defensant l'albiceleste. I aquesta setmana torna a la Lliga després d'una llarga aturada de seleccions i després d'una setmana de vacances. Hansi Flick ha reprès l'activitat a la ciutat esportiva amb la vista posada en el partit contra el Getafe dissabte a l'Spotify Camp Nou.
0: Sona el Mega Crack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: És el mega crack de la setmana, Ojos Brujos, de Clarence Dida, Omar Curs. Bon dia a tothom, Gemma Manzanero.
1: Què passa, Héctor Ortega? Molt bon dia.
0: A veure, va, són les 10 i 5 minuts ara mateix d'aquest dimarts. Avui també estem buscant persones que vulgueu guanyar una targeta regal de 200 euros per viatjar al millor preu amb algun dels xollos de buscaunxollo.com.
1: Sí, sí.
0: Si no heu entrat mai en aquesta pàgina web, us ho recomanem.
1: Ah, què esteu esperant?
0: Buscaunxollo.com, allà teniu moltes ofertes, molts xollos, molts destins, sí, molts viatges. Molts i us regalem una targeta regal de 200 euros que podeu invertir en un d'aquests viatges.
1: Vinga, va, envieu un WhatsApp ara mateix al 628-06-0513 i digueu-nos quin creieu que és el viatge o el lloc més instagramejable.
0: Exacte, avui hem vist que Instagram doncs, fa 16 anys d'història.
1: Sí, sí,
0: déu-n'hi-do. Doncs, la pregunta d'avui,
2: aviam. Bon dia, Flash.
1: Hola.
2: Jo crec que un dels millors llocs per fer fotos i penjar-ho a Instagram, que queda molt bé, és a Tossa, el castell de Tossa. És espectacular. I a la nit és xulíssim. Bon dia.
0: Bon dia. Clar que sí, home.
1: Hem
0: de defensar la terra,
1: home. Sí, senyor.
0: A veure, un altre, 628-06-0513.
3: Ei, bon dia, Flasheros. A mi, mira, m'agradaria o a Abu Dhabi,
0: Abu Dhabi
3: o Singapur. Té que ser molt guai i perfecte per fer fotos.
0: I tant.
3: Ala, que vagi bé, adeu.
1: Havia entès algú de Vic.
0: Algú de Vic. Ah, Abu Dhabi, algú de Vic.
1: Clar, clar. Bueno, Vic està maco, també.
0: Algú de Vic també podria estar guai, eh?
4: Bon dia, Flasheros.
1: Bon dia.
4: Doncs per mi, un lloc molt instagrameable és Corea del Sud. I és per això que viatjo en dues setmanes.
1: Al nord.
4: Crec que té la part de la ciutat i després podem visitar una illa que ens donarà molta naturalesa i molts paisatges.
0: Està guai,
4: gràcies.
0: També. A tu.
5: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Quin és el lloc per vosaltres més instagramejable? Participeu.

És el Quevedo, que no se'n va de les Canàries, ni borratxo, ni que el paguessin una quantitat bèstia de pasta, tampoc marxaria d'allà, eh? Des de l'àlbum El Baifo, de nou, en aquest flash matí d'aquest dimarts 6 d'octubre. En un parell de minuts arribarem a un quart d'onze, feu el que feu, sigueu on sigueu, arreu del territori, que basta, Flash FM. Moltes gràcies per ser-hi. Sona Noter, Sol Juju.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Tens ganes d'escapar-te? Doncs comença pel millor. Troba un bon xollo. A buscaunxollo.com tens escapades i viatges per aquí a prop o ben lluny amb opcions per tots els gustos i per qualsevol moment de l'any. Ho tens fàcil i abans de decidir-te pots mirar un munt d'opinions d'altres viatgers. Ho tenen el millor preu garantit per temps limitat. Busca, compara, tria destí i fes la maleta. Buscaunxollo.com, l'app de viatges i vacances amb més de 3 milions de descàrregues.
2: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
3: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
4: Doncs tant com vulgui bussejar.
3: Genial. I quant d'oxigen queda?
4: El que vulgui, també.
3: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
4: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
3: I quants de cetacis?
4: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
5: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 120 milions. Milionari forever.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
7: Ja és aquí la Dinàfit Andorra Trail 2026, puntuable per la Multisegur Assegurances Copa d'Andorra en format individual i per parelles.
8: Del 9 al 11 d'octubre, 3 etapes amb punts de sortida i arribada a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. La de divendres és nocturna, amb un recorregut popular de 5 quilòmetres per a tot el públic. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Consulta al web els recorreguts i horaris.
7: 8ª edició de la Dinàfit Andorra Trail. Encara ets a temps per participar-hi. Inscriu-t'hi ara a andorratrail.com.
8: Organitzada per BSL Esports, amb el suport de Dinàfit, Andorra Turisme i el Comú d'Escaldes-Engordany. Flash Andorra, emissores oficials.

0: poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
3: Pots despertar-te així i anar tot el dia a dormir.
4: O pots despertar-te amb el Flash Matí.
5: Cada dia de 6 a 11, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
6: Bon dia, Flash!
7: Bon dia, Gemma! Bon dia, Héctor! Bon dia! Tothom amunt!
8: Al Flash Matí et donem més energia que un cafè amb benzina.
9: Escolta Flash Matí cada dia de 6 a 11 a Flash FM.
10: Flash Matí.

Va ser la primera cançó en sonar aquí a Flash FM, aquest artista, el Capo. El jefazo, el Capo. Es diu On Anar i avui l'escolteu de nou a Flash FM. Som al Flash Matí, és dimarts. 6 d'octubre, molt bon dia a tothom. Això continua. Tenim nova cançó del Maluma amb la Shakira, Agua.

0: Mr. Saxo Beats. La cançó de l'Alexandra Stan, Saxo Beats, de fa unes quantes temporades, amb la tonteria del 2010. I avui l'escolteu de nou al Flash Matí, Saxo Beats. Molt bon dia, Gemma Manzanero, què passa?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Bueno, va, tenir molta música encara per endavant, eh? Molta estona per compartir encara en aquest 6 d'octubre, en aquest dimarts. Dimarts de ritme, dimarts encara d'alguna carretera no del tot operativa. Dimarts de línies de la Renfe encara també a mig gas.
1: Sí, senyor.
0: Bueno, escolta, doncs tot amb tota la paciència, eh?
1: Tot està així, eh?
0: I seguiu les recomanacions i els avisos i les alertes i tota aquesta mandanga.
1: Ja està, xino-xano.
0: Però per començar el dia, doncs què millor que fer-ho amb aquest programa. Seguim endavant, el Flash Matí. De seguida sonarà Fercho, el Feit, abans una que ens recorda precisament a l'estiu que ja... oficialment hem deixat enrere,
1: sí.
0: Ho sento.
1: Per desgràcia.
0: Queda com molt, és molt, molt evident, no?
1: No passa res.
0: Omar Kurz, des de Puerto Rico, cremita de vainilla con què?
1: Con coco.

Es diu Patitoa, Ana Mena, Lola Índigo. Juntes a Flash FM en aquest Flash Matí del dimarts 6 d'octubre del 2026. Molt bon dia, gràcies per ser-hi. Això continuava, en aquest cas, amb una altra col·laboració de fa uns quants mesos més enrere. En aquest cas, parlem del Mora, acompanyat del madrileño C. Tangana, que van saber perfectament tocar la tecla adequada per fer un tros de tema raco. Droga! Última.

0: Intento meditar.
1: Avui al Flash Matí.
2: Que és el perfil d'una màquina d'afaitar, d'afaitar-te els ous.
3: Invertir en los hijos es la mejor inversión. Pero primero invierte en tus huevos. Y ahí está la producción. La máquina que cuida tu producción.
4: Ostres, és brutal aquest
2: màquina. La última.
3: Adiós al verano. Vuelta a los pantalones. Si vas a tirar la caña, primero afeítate.
4: Los cojones.
3: La màquina que no te corta los huevos.
1: Flash Matí. De dilluns a divendres de 6 a 11 amb Víctor Ortega i Gemma Manzanero.
5: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
2: Escolta, dona l'impuls definitiu a la teva carrera professional amb els màsters universitaris de la UOC. Són màsters oficials per formar-te i aconseguir les competències necessàries per obrir-te noves portes al món laboral. 12 àrees de coneixement, un catàleg ampli d'especialitats i formació 100% en línia i al teu ritme. Ara mateix són els últims dies de matrícula. Aprofita aquests últims dies de matrícula per fer-ho a UOC.edu. Matricula't a UOC.edu. UOC, la universitat online amb més de 30 anys d'experiència.
6: La música electrònica que ha marcat una generació com mai l'has escoltada.
7: El 21 d'octubre arriba al Palau Sant Jordi de Barcelona Symphony. Una explosió de música dance amb orquestra en directe, DJs vocalistes i un espectacle visual immersiu. Reviu grans himnes de Beach, David Guetta, Daft Punk, Swedish House Mafia, Calvin Harris i molts més. Symphony, a Generation of Dance Music. Entrades a symphonytickets.com.
6: Flash FM, emissora col·laboradora.
1: Andorra. Flash FM 93.8. Flash FM. La

0: Són les nova línia, però les d'abans, no les actuals. Ara es fan dir les 4. En aquest cas, doncs, aquí estaven elles col·laborant amb el Quevedo des de l'àlbum El Baifo. I aquesta cançó, El Golpito, a Flash FM.
1: Vale.
0: Oh, vale. Això continua, evidentment, de recta final d'aquesta edició del dimarts. Amb el Muchacha, aquesta no podia faltar avui,

0: de Miami, si no m'equivoco, acompanyat de Psycho i Arcángel, que es fa dir La Maravilla.
1: La Maravilla.
0: Ara, exclusivo remix al Flash Matí per tancar aquesta edició del dimarts 6 d'octubre. Gemma Manzanero, què passa?
2: Héctor Ortega, doncs molt bé, aquí ja, per bueno, acabar.
0: Va, abans de res, recordar-vos que aquesta setmana us estem regalant una targeta regal, mai millor dit, de 200 euros per gastar a buscauncholla.com, eh?
2: Exacte, aneu revisant el WhatsApp si heu participat, important.
0: Senyora. Armand Maravalle, bon dia.
3: Molt bé, què tal? Bon dia, molt bé.
2: Ai.
0: Escolta, quin és el viatge que t'has fet que és més instagramejable, més posturejable?
3: Jo et diria, mira, doncs fa menys d'un any vaig anar a Tailàndia. Que és una cosa que ja és molt habitual.
0: Tu també has anat a Tailàndia,
3: sí, exacte,
0: no?
3: Sí, soc un mes ja. Però tampoc vaig donar gaire la tabarra, per
0: no?
3: Instagram. No, no, no gaire, no, no gaire.
0: L'Armand és un tio discret, aquí no la veieu així alt, d'un tiarró, tal, sí. És força discret, eh?
3: Sí, intento ser-ho.
0: Sí,
3: misteriós, bueno. Com vosaltres.
0: Sí. Misteriós. Molt bé, està guai. Doncs això, demà podreu tornar a participar, si voleu. Cap problema, tindrem més dorsals per una cursa, que és la de Merca Barna. Tot això demà, com sempre, a partir de les 6 del matí, puntualíssims, ens hi tornarem a trobar, Gemma Manzanero. Fins demà!
2: Fins demà, Héctor Ortega. Adéu, adéu!
0: Armand Maravalle, estàs preparat o no?
3: Preparadíssim, doncs més que mai.
0: Foli canya. Els pitos.
4: Flash FM. Són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
5: La que manda.
6: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Aquesta setmana aquí a Flash FM ell té l'honor de ser el nostre número 1. És un màquina, és un raper francès amb origen al Congo. Segurament ja el coneixeu a aquestes altures. Es diu Mauvais Joe i aquest estiu ha tingut doncs, diverses cançons que s'han enganxat. La més poderosa, la més potent. Aquesta que es diu Maladie, que és el número 1 de Flash FM. This is Flash FM. Sí, senyor, sí, senyora. Escolta, amb tot això que està passant, entre pitos i flautes, l'Héctor i la Gemma, que ja han desfilat, m'han deixat sol aquí a l'estudi i m'han dit, meravella, te'ls quedes fins a les 4 de la tarda. I jo aquí complint ordres, perquè al final sóc un mandau, per tant, el que em diguin. Us acompanyo amb 5 hores de ritme aquí a Flash FM, a la Camana.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, aquest sóc jo. Va, que tindrem per aquí la Karol G, la Judeline i el Rosowski, una mica de Tini, una mica de Bad Bunny i Rosalia, fins i tot, amb aquell La Noche de Anoche. Tot això serà d'aquí uns minuts. De moment, això, Karol G, Judeline i Rosowski, el tema més escoltat arreu del món.

0: Aquesta ja fa uns mesos que l'escoltes per aquí pel poder del ritme de Flash FM. Es diu Por un pendejo no se llora i ens la firma el nostre amic, el colombià Manuel Turizo. Que diu per aquí de sota, molt bé. És un gran consell, eh? Por un pendejo no se llora i per una pendeja encara menys, família, aneu al tanto. Va, d'aquí no res, t'ho he promès, eh? Bad Bunny i Rosalía amb La Noche de Noche. També el Rosowski i el seu Malibu. Abans, aquesta història de dos amants que ens arriba des de l'Argentina, la Tini amb l'Ulises Bueno, un que era d'aquí, l'altre que era d'allà, i al final, com van acabar? Pues enrotllats, com sempre.
1: Esto dice así.

0: 8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
5: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: Ja és aquí la Dinàfit Andorra Trail 2026, puntuable per la Multisegur Assegurances Copa d'Andorra en format individual i per parelles.
7: Del 9 al 11 d'octubre, 3 etapes amb punts de sortida i arribada a la plaça Coprínceps d'Escaldes Engordany. La de divendres és nocturna, amb un recorregut popular de 5 quilòmetres per a tot el públic. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Consulta al web els recorreguts i horaris.
6: 8a edició de la Dinàfit Andorra Trail. Encara ets a temps per participar-hi. Inscriu-t'hi ara a andorratrail.com.
7: Organitzada per BSL Esports, amb el suport de Dinàfit, Andorra Turisme i el Comú d'Escaldes Engordany. Flash Andorra, emissores oficials.
8: Flash FM és la teva emissora per sortir de festa. O per córrer per la selva. O per anar en submarí. O per fer parquineo amb la iaia. Facis el que facis, tindràs tot el poder del ritme concentrat en 24 hores de música non-stop. Perquè si ens preguntes...
9: Flash, Flash, Flash,
8: Flash FM.
9: Flash!

Adrenalina, aquest pobre home s'ha quedat sense aire veient aquesta noia que el porta totalment boig. És el Lucho RK, el jove canari, sonant a Flash amb Aire. Apropant-nos tranquil·lament cap a quarts de 12, deixem que respiri una mica el Lucho i tota la resta quedarem aquí preparats. Per exemple, el Jay Wheeler 2. Flash. Anem cap a Puerto Rico amb ell, des de la voz favorita, el seu àlbum. Omar Kurz també s'hi suma al De Lejitos Remix.

Aquesta es diu Golden, una cançó que genera una mica de divisió d'opinions, jo crec, eh? Molta gent que li entusiasma aquesta cançoneta, que li fa sentir coses molt xules, i d'altres una mica que ni fu ni fa. Això cadascú lo seu. Jo sóc una mica més dels segons, perquè segurament també, com que tampoc he vist la pel·lícula d'aquestes K-pop Demon Hunters, doncs me la bufa una mica més. En qualsevol cas, sona aquí a Flash FM. Moment de tirar enrere en el temps, tornar als orígens, amb una mica de Machina Time, Dimitri Vegas i Like Mike. Flash. Versionant un clàssic de la Màquina catalana que es deia Atlantis de Netherworld.

Aquest és el Mike Towers, el Young King, un autèntic expert en l'art del Lala. I si no sabeu què és, doncs ho busqueu. Més que res, perquè jo ara a aquesta hora, amb horari protegit, no us ho puc explicar, vale? Ja sabeu per on van els tiros. Va, d'aquí no res a Flash, tindrem l'Helena Rose i el Manuel Turizo amb La Semana Abans des d'Andalusia, un dels hits d'aquest estiu, Ana Mena i Lola Indy.

0: ¿Dónde estás? Boníssima, aquesta era Provenza, una de les cançons més calmades, però també més bones de tota la carrera musical de la colombiana Karol G. De fet, aquesta va ser el primer llançament, el primer single del seu gran àlbum Mañana Será Bonito. Un àlbum que realment va donar la volta al món i la va portar per tot arreu i va ser un gran èxit, gran èxit. Per sota el posem aquí a Flash FM a aquesta hora, apropant-nos a les 12 i arribarem en 13 minuts. Ja tenim per aquí el Bad Bunny, tu, fem-li una mica de cas, va. Aquesta es diu EO.
1: Ella viene por ahí y nunca llega sola. Ella nunca llega sola. Todos los bandidos sueltan la pistola. Esta noche

És el Justin Bieber, sonant a Flash FM Invict 2026. Qui ens ho anava a dir, tu? Aquesta la va fer al costat de la Nicki Minaj. Torna a estar de moda el Beauty and the Beat. Apropant-nos a les 12 en aquest dimarts, que sé que queda molt pel cap de setmana, i alguns que veuen l'ampolla mig buida. Nosaltres aquí a Flash la veiem mig plena. No, directament la plena la veiem.

0: No, no passa res, home, no passa res. No, mai passa res, home, no. No, ho dic perquè el nou disc del Clarent es diu així. No passa nada, hombre. El va publicar divendres passat, fa uns dies. Inclou aquesta cançó que es diu Ojos Brujos, col·laboració amb Omar Kurz. Per tant, so 100% portorriqueny per començar nova hora de ritme aquí a Flash FM. Per què? Doncs perquè és el nostre mega crack de la setmana, aquesta cançó. Vinga, va, que sonin els pitos, sisplau. This is Flash FM. Gràcies, gràcies per sonar els pitos. Passen 4 minutets de les 12. Ja passem de AM a PM. Fixa't, en aquest dimarts 6 d'octubre aneu al tanto amb la pluja. Ara està plovent també, en alguns punts de Tarragona. I després de la tarda es veu que també es pot liar parda un altre cop, eh?
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest soc jo, llams i troms per tot arreu, tu. Diuen que tempestes, eh, aquesta tarda, per tant, aneu al tanto, aneu al tanto. Tant de bo està allà, a la Graciosa. Ella ja...

Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. És el Taki Taki Rumba, 8 anys enrere. El DJ parisenc, DJ Snake, també productor d'electrònica. Normalment fa coses molt més canyeres. Aquí tirant el rotllo urbà al costat de l'Ozuna, la Selena Gomez i la Cardi B, aquesta cantant nord-americana que també dona molt de parlar. A mi em mola més la Cardi B si entens el seu nom en català, saps? Rotllo Cardi B. Vostè, Cardi B, Cardi B, va. Va, que passen 12 de les 12 aquí a La Camana. Connectes amb el poder del ritme. Gràcies per fer-ho, com sempre, a totes hores, sintonitzant Flash. D'aquí no res, tindrem la Lola Índigo i el Manuel Turizo amb el Mil Coses. També un tema de casa nostra, Ayem, amb el Tevi Perriando, bon reggaeton. Abans, el Bad Bunny, que ens envia a on?

0: créixer fent créixer. Amb Xavier Marcet, expert en estratègia i management humanista, i Cristian Fernández, director de persones d'Andorra Telecom. Dijous 8 d'octubre a les 10 hores a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom.
1: Ja és aquí la Dinàfit Andorra Trail 2026, puntuable per la Multisegur Assegurances Copa d'Andorra en format individual i per parelles.
0: Del 9 al 11 d'octubre, 3 etapes amb punts de sortida i arribada a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. La de divendres és nocturna, amb un recorregut popular de 5 quilòmetres per a tot el públic. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Consulta al web els recorreguts i horaris.
1: 8ª edició de la Dinàfit Andorra Trail. Encara ets a temps per participar-hi. Inscriu-t'hi ara a andorratrail.com.
0: Organitzada per BSL Esports, amb el suport de Dinàfit, Andorra Turisme i el Comú d'Escaldes-Engordany. Flash Andorra, emissores oficials.
2: Flash FM, Andorra 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra 93.8 FM.

Sens dubte, un dels noms propis de l'estiu que ja vam deixar enrere, eh? L'Ugel, el francès, un tio que deu ser perquè porta ulleres, però té la vista fina, sap on hi ha els èxits, on hi ha els hits, i aquí ho demostra un cop més, al costat de la Ultra Naté, amb aquest... Moving to the Sun, sonant a Flash FM just abans de recuperar un futur clàssic de la festa, el Quédate, del Bizarrap i el Quevedo. Ja veuràs tu, la liarem. Flash. Abans passem per Colòmbia amb el BL, No Tiene Sentido.

dels wows més majestuosos de la carrera del Fei, del Fercho. Com l'ha fet, eh? Tiraria enrere la cançó, però si no ens estaríem aquí mitja hora. És igual, però déu-n'hi-do com ha entrat, eh? El seu wow. És un clàssic del Fei. Aquí col·laborant amb el Bad Bunny, amb això que es deia Perro Negro, ja té 3 anyets. No sé què ens explicava aquí al final. Passen 6 minuts a quarts d'una del migdia. Escoltes Flash FM, és dimarts. Ens apropem lentament cap al cap de setmana. Encara queda. Però bueno, arribarà més ràpid amb el Mike Towers.

Era l'any 2021, un any una mica estrany, perquè encara anàvem sortint lentament de la pandèmia. Luke de Jong era el davanter titular del Barça. Imagina't quines coses que passaven el 2021. I el Rau Alejandro va treure aquesta que es diu Todo de ti. Va ser un èxit mundial, vull dir, va sonar a tot arreu. I te la recuperem aquí a Flash. Abans de marxar cap als Països Baixos, allà ens esperen els Anotter amb el Talk to You.

Emilia. Recopado. Recopados los del espacio, ¿viste? Et dic una cosa, qué bueno que vinieron. Per aquí, per Flash FM, ja ho expliquen en aquesta cançó, hicieron un after en la house, pusieron reggaeton i house. O sigui, bàsicament, estaven escoltant Flash FM. Els dos de l'espacio estaven a casa escoltant Flash FM. Com tots vosaltres a aquesta hora, enhorabona, gràcies per fer-ho, clar que sí. Vinga, va, anem cap a Puerto Rico amb el Daddy Yankee, col·laboració també amb l'argentí Bizarrap, viste? És la sessió número 0.

Dos artistes, dos cantants que s'entenen a la perfecció. Han col·laborat junts una i mil vegades. Inclús van treure un àlbum plegats. Són el Yandel i el Fate. Aquesta es diu Yandel 150, però vaja. Per exemple, l'altre dia, el nou àlbum del Fate, tenen també una cançó junts. Pensamientos de madrugada. Boníssima. Així de clar, així de clar. Va, que arribarem a la una amb el Farruko. Farruko i la Gracie. Es diu Ja pa què.

0: Flash FM. És la una. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.
2: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: És el Movejo parlant-nos d'aquesta malaltia que li provoca una noia de cabells rossos. Elle a les cheveux blondes. Ma baby, c'est la plus belle. Vale? Això és francès bàsic. És A1, jo crec que la primera classe. Saps, les típiques classes de francès sempre posaven el papa UT i aquestes coses. Pues d'aquí uns anys posaran el Movejo com a exemple de listening en francès. This is Flash FM. I nosaltres podrem dir que també sonava aquí a Flash FM, clar que sí. De fet, era el nostre número 1 de la setmana, el Mala G del Movejo. Amb ell hem començat nova hora de ritme, passant 3 minutets de la 1 del migdia d'aquest dimarts 6 d'octubre del 2026, passat per aigua en alguns puestos.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Perquè això és així, mai plou a gust de tothom. I sobretot l'altre dia no va ploure a gust de ningú, però de ningú. Anem amb un dels temes més importants a dia d'avui arreu del món. Karol G, Judeline i Rusowski, Baby,

sí que estic ben loco, sí. Això mateix, el Bad Bunny, eh? Però bueno, escolta, Benito, no et preocupis. Si és que al final tot passa, tio. Tu t'ho passa, ja està. Aprofita per fer més fotos. Debí tirar més fotos, la cançó que donava nom al seu últim àlbum. Això faré jo, eh? Aquesta nit, pillar una bona, aviam si Déu m'ajuda. I si no, que m'ajudi algú altre, tu. Va, d'aquí no res, Anuel AA, al costat de 6ix9ine i el Bebé. Vaya temazo, tu. Una mica de perreito guarro, saps, aquesta hora? Entra bé. Abans, el Latin House del DJ Francesc Clan, amb una versió també del Benito, la del Café con Ron, la cançó del Cigaló.

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
3: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
2: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
3: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
2: Oktoberfest a Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
4: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank. Tens un banc.
5: Flash. Flash FM Andorra.

és el Lucho RK, aquest jove canari. Pel seu nom, qualsevol podria pensar que es diu Luis, no? Lluís, del Lucho. Doncs pues no. Es diu Emilio, per si no ho sabies. En qualsevol cas, ell va ser el megacrack de la setmana aquí a Flash FM durant dues setmanes consecutives, amb aquesta cançó que es deia Aire i que precedeix, doncs, per exemple, el Soul King, la Lola Índigo i l'RUVFV, d'aquí no res, amb el Casa Nova. S'han construït una casa nova. Oh, molt bé. I el Mike Towers, el Young King, que sona per aquí per Flash amb aquesta Una Namàs.

Felip, olé, olé. Aquesta part de Francesc no l'he entès, no l'he entès. És el Solking al costat de la Lola Índigo i l'RVFV, amb aquest tio que se les endú totes. És un Casanova. Passant ja de quarts de dues del migdia d'aquest dimarts, han nuvolat, inclús plujós en alguns puestos. Déu al tanto. Flash! D'aquí no res, recuperem el One Hit Wonders del CNCO o el reggaeton lento. Abans, Cano!

Va, que el ritme que anem la setmana passarà volant. Ens plantarem al finde en un tres i no res. I a més, és cap de setmana llarg, eh? Dilluns festiu, 12 d'octubre i aquestes coses. Per tant, hi ha ganes de festa, sans nota, crec, eh? Sonava el Mirrefe, tema del BL, amb el seu col·lega, el seu compatriota, el colombià Ovi on the drums, a la producció. Flash. Aquí a Flash, moment de tornar cap a les Canàries, més concretament, cap a la Graciosa.

aquesta te la posem encara a dia d'avui, perquè quan va sortir aquesta cançó publicada no la vam poder ballar com es mereixia. Més que res perquè el Bad Bunny va publicar aquest disc on jo hago lo que me da la gana, on hi havia aquest pla difícil, uns dies abans de la quarantena del Covid, que tot explotés i ens quedéssim tancats a casa. Per tant, escolta, de compensar tots aquells mesos que no vam anar a la discoteca i per ballar cançons com aquelles, doncs ara podem també, clar que sí. Flash. A qualsevol hora és bona aquí a Flash FM per recuperar temes d'aquella època i de qualsevol tu. Alguna més nova com aquesta, batxateta xulíssima, Romeo Santos i Prince Royce, que s'han aliat per fer temes com aquest que es diu Dardos. Por poco...

un dels grans hits de la Karol G, el Si antes te hubiera conocido, ja fa un parell d'anys que vam conèixer de l'existència d'aquest tema. Des de llavors n'estem profundament enamorats, encara que sigui una mica tòxica la cançó, si tu pares a pensar, però bueno, això ho deixem per un altre dia, és igual, si total. A qui ens agrada lo tòxic? Per què ens anem a enganyar? Va, que arribarem a les dues del migdia amb el nou remix del Rayos de Sol, Henry Méndez i companyia. Una mica de festa.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash. Són les dues, us parla Quim Barceló. La Universitat d'Andorra preveu assolir aquest curs un nou màxim d'estudiants de formació reglada. La UDA ha iniciat l'any acadèmic amb uns 665 alumnes i calcula que al febrer, amb les noves incorporacions, la xifra s'aproximarà als 690. El registre superaria lleugerament els 685 del curs passat, fins ara el màxim històric de la institució. El rector Juli Minoves ha exposat les dades durant l'acte d'inauguració del curs acadèmic i de graduació de la promoció 2026 celebrat a l'Auditori Claró del Centre Cultural. Parlem de política. Andorra Endavant ha presentat 25 esmenes al projecte de llei d'orientació farmacèutica, entre les quals proposa reconèixer expressament la possibilitat que les farmàcies recullin i trametin mostres biològiques. La formació considera que el text plantejat pel govern és massa rígid i insuficientment adaptat als canvis tecnològics i assistencials. Per la seva banda, el grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat diverses esmenes a la proposició de llei del registre de la propietat amb l'objectiu de millorar-ne el contingut tècnic i reforçar les garanties per a la ciutadania. Una de les qüestions plantejades afecta directament l'habitatge, ja que els socialdemòcrates proposen reforçar la posició jurídica dels arrendataris. La voluntat és evitar que la protecció registral dels contractes de lloguer depengui exclusivament de la decisió de l'arrendador. Fer referència a les obres de remodelació dels entorns de Casa de la Vall que entren a la fase final i la previsió és que quedin completades a finals d'aquest mes. Els treballs afronten ara l'última actuació prevista centrada en l'enjardinament de les diferents zones verdes del nou espai. I el Servei Meteorològic ha activat l'avís groc per pluges intenses previstes per aquesta tarda, una alerta que estarà vigent a partir de les 3 i fins a les 9 del vespre amb precipitacions que poden arribar als 30 mil·límetres. De cara a dijous, l'arribada d'un flux de nord-oest després del pas del front comportarà una forta baixada de temperatures. Als cims del nord es mantindrà la nuvolositat i no s'escarten precipitacions febles que poden ser en forma de neu a les cotes més altes.
1: Flash FM Andorra 93.8.

0: 8.
1: Ja és aquí la Dinàfit Andorra Trail 2026, puntuable per la Multisegur Assegurances Copa d'Andorra en format individual i per parelles.
2: Del 9 al 11 d'octubre, 3 etapes amb punts de sortida i arribada a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. La de divendres és nocturna, amb un recorregut popular de 5 quilòmetres per a tot el públic. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Consulta al web els recorreguts i horaris.
1: 8ª edició de la Dinàfit Andorra Trail. Encara ets a temps per participar-hi. Inscriu-t'hi ara a andorratrail.com.
2: Organitzada per BSL Esports, amb el suport de Dinàfit, Andorra Turisme i el Comú d'Escaldes-Engordany. Flash Andorra, emissores oficials.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Flash FM Andorra 93.8.

Flash FM Andorra 93.8.

0: Aquesta estava dins de l'àlbum Debí tirar més fotos, l'àlbum més recent del Bad Bunny, eh? A més, un disco on hi ha una mica un repertori de tot el que té el Benito entre mans, eh? Que si salses, que si cúmbies, que si cançons més sentides i també reggaetons més guarros com aquest. Voy a llevarte pa PR. PR, que vol dir Puerto Rico. Suposo que ho sabies ja. Vinga, va, seguim amb el rotllo reggaetonero, una mica de Juan Magán i Omar Montes ja preparats aquí a Flash. Flash. Amb la nova versió, l'actualització d'un clàssic, com és l'Ayer la vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Segurament la cançó amb què molts vam descobrir aquest artista, aquest cantant, l'RVFV, des d'Andalusia i per tot el món. Aquesta es deia així, mirant-te, clar que sí. Va, que és moment de tornar cap al Baifo, tornar cap a les Canàries amb el Quevedo. Flash. Un cop més acompanyat de la nova línia, aquesta es diu El Golpito. El Golpito.

Ja està saliendo el sol, diuen el Mora i la de la Rose. Suposo que és per això que aquesta cançó es diu així, es diu Aurora, la llum especial de l'alba. Aquella llum mig rogenca. Vinga, va, passem, canviem de tema. Anem cap als Flash Ice Cream i als 31 fam aquí a Flash FM. Boníssima. Aquesta l'han feta junts amb les cabres a l'estudi. Es diu Dorayakis.

Justin Quiles, Chimbala, Zion i Lennox, amb un tema d'aquells que fan molta festa. Ja ens diuen això, eh? Cuando lo mueve así... Yo soy loco, eh? Yo soy loco. No és que me quede loco, és que soy loco. Tot jo, tot un ens absolutament embogit. Res més a dir, res més a dir. Bueno, sí, que arribarem a les 3 de la tarda i ho farem amb un dels grans temes d'aquest 2026 aquí a Flash FM. Igual et sona Omar Kurtz i Jay Wheeler, Ramal, de Lejitos Remix.

0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.
2: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: abuse. Maintenant je t'aime de plus en plus. T'es pas comme celle que j'ai su, celle sur qui je me suis. Tout à l'heure quand je prenais le bus, maintenant je t'aime de plus en plus.
1: La veritat és que abans de l'estiu 2026 crec que cap de nosaltres teníem ni idea de qui era aquest tio, aquest raper francès que es diu Mauvais Joe. Però ja et dic, en els últims mesos el tio l'ha clavat amb un parell de temes que s'han fet globals, han sigut un autèntic fenomen, la cançó que es diu Pilé i aquesta també que es diu Maladie, que de fet és el número 1 de la setmana aquí a Flash FM. This is Flash FM. I s'ho ha guanyat el tio, perquè ha anat pujant durant 16 setmanes al nostre calibre 45 fins que ha arribat al capdamunt. Per tant, enhorabona al francès Mauvais Joe i que li vinguin més èxits, que estarem atents a la seva carrera. Passen 3 minuts a les 3 de la tarda, família. Escoltes Flash FM.
2: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
1: La que mana, no podria ser una altra. Vinga, va, anem amb l'Ugel, també a França, amb el seu Moving to the Sun.

Vinga, clar que sí, tu. Ja que el temps no dona treva, com a mínim tenim el ritme. Tenim el poder del ritme, de fet. Amb el Sebastián Yatra, el Manuel Turizo i el BL, tres colombians que van fer això ja fa tres anyets, que es diu Vagabundo. T'ho posem aquí a la camana. Mira com acaba això. I olé, clar que sí. Al tanto que aquesta tarda plourà heavy, eh? Perquè la predicció diu tormentes, tempestes a tot arreu. Aneu al tanto, sisplau, que segurament es repetiran escenes com la dels últims dies. De moment, aquí a Flash, Aïssa, RVFV, es diu Muchacha.

0: Andorra. Flash FM 93.8.
1: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
2: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
3: Els dimecres, afterwork amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
2: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
3: Oktoberfest a Anyós Park, en col·laboració amb ITPA. T'hi esperem. Prost!
0: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder. Ladies and gentlemen.

d'aquestes cançonetes que és impossible no ballar-les, eh? Tant aquesta, Clavaito, de la Chanel i l'Abraham Mateo, com també la que sonava abans, una mica de ritmes argentins amb la Tini i l'Uli Sesbueno i el seu Dos Amante. Totes unes d'aquestes que dius, vinga, va, se me'n van els peus, se me'n van les mans, dreta, esquerra, los pasos prohibidos, eh? Aquí esteu traient, molt bé. Vinga, va, última mitjoreta ja del poder del ritme. Ja sabeu que a les 4 s'hi posarà el jefe d'equip, el Sergi Domena, amb l'Interactua. A ell li podeu demanar el que vulgueu. A mi, de moment, jo el que us puc donar és una novetat com un piano, que comença a sonar així. De les més recents que hem incorporat a la nostra fórmula, la fórmula del ritme, ens arriba des de Puerto Rico. L'Anuel AA i el Roa. Es diu Vamos Abel.

0: Boníssima, fantàstica. Una obra d'art, aquest estil Lovin del De La Osa i el Quevedo, inclús aquí samplejant aquestes veus femenines. I Keep Lovin, I Keep Lovin. Aquesta cançó que formava part del disco que va treure el malagueny, el De La Osa, l'any passat, que es deia La Madruga. Jo no l'he escoltat, sincerament, no us mentiré, però té bona pinta, té bona pinta. El De La Osa realment fa coses xules. I amb el Quevedo, encara més. Últims 18 minuts del Poder del Ritme abans d'arribar a les 4. Ens quedem a les Canàries, va! Amb un tio que podria ser perfectament el germà petit del Quevedo. És el Lucho RK, un dels cracs d'aquest any aquí a Flash. Aquesta es diu Aire.
1: Bebé, que hay de malo que te quiera sacar a bailar. Si la vida es un regalo, así que hoy salgo a tatar.

Aquesta és la cançó amb la que es va donar a conèixer arreu del món aquest tio, el cantant xilè Christopher Andrés Álvarez García. Amb aquest nom segurament no s'hagués guanyat el pa en la indústria de la música, així que es va fer dir Chris MJ. La va publicar fa 4 anys, l'hem recuperat aquí una mica de perreo guarro a Flash FM, pràcticament les 4 menys 10. Flash! Va, d'aquí no res, tindrem Ozuna i Manuel Turizo abans. Bona col·laboració aquesta, l'autèntic luxe, eh? Mora al costat de C. Tangana, ja la coneixes, es diu com? Es diu Droga.

0: Ja passa, que quan t'agrada algú, els altres no t'importen un borrall. Aquesta es deia Vaina Loca, l'Ozuna i el Manuel Turizo, això des del disc Aura, de l'any 2018, quan encara ningú deia allò d'Aura i farmejar Aura, doncs l'Ozuna ja estava farmejant Aura en aquella època. Te l'hem posat aquí a Flash FM, ja per acabar aquesta edició del Poder del Ritme. This is Flash FM. Vinga, va, que ens donen les 4 ja, i ja està. Això vol dir que el Sergi Domena entrarà en qualsevol moment. Si no ho ha fet, que espavili, que encara es mullarà, que aquí encara no plou, però en altres puestos sí. Per tant, aneu al tanto amb la pluja i que passeu bona tarda. Us deixo amb el Domena fins a les 8 del vespre.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Ell us posarà el que li demaneu a l'Interactua. Jo me'n vaig. Me'n vaig per la Porta Gran, amb el Bad Bunny. Contigo iba a envejecer.

0: Què tal, família? Molt bona tarda, benvinguts.
1: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domena pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
0: Una tarda més a Flash FM. Anna Mena, Lola Índigo, t'ho diuen molt clar. Petit Toa, Toa, Toa, eh?

S'ho han muntat de luxe, no esperàvem menys. No hits, més que constatat, d'Anna Mena i Lola Índigo de forma conjunta i ben coordinada. No és per casualitat, ni molt menys, eh? Ja saben perfectament de què va això, de fer èxits i guanyar-se el reconeixement arreu de públic i crítica. Patito és l'última. Què tal, com esteu? Bona tarda, benvinguts. Obrim les portes d'una nova entrega del programa de peticions i dedicatòries de Flash FM al llarg un cop més de 4 hores. Les que tenim pel davant, amb el so i ritme a la carta, mitjançant els missatges que ens feu arribar al 628-060513. 628-060513. Acomiadem el Maravalle. Salutacions d'en Domènec. Podeu començar a demanar i dedicar cançons. Podeu optar a endur-vos, com cada tarda, alguna de les samarretes del marxandatge de Flash FM. I avui afegim un altre interessantíssim premi, sobretot si sou fans dels videojocs. Si no, probablement no us interessi. Però com que sabem que us agrada la història, posem al vostre abast molta atenció unes entrades al llarg d'aquesta setmana per anar al Saga Barcelona Game Fest. 9, 10 i 11 d'octubre a la Fira de Montjuïc de Barcelona. Concretament aquest cap de setmana, d'acord? Per què? Més de 400 punts de joc a l'espai oficial de Nintendo, tornejos d'eSports, espectacles en directe i centenars de videojocs retro. De seguida us donaré molta més informació sobre aquest premi que posem a la vostra disposició entre tots els missatges que rebem avui i que sortejarem abans d'acabar el programa. Hola, Sergi, què tal? Soc el Kevin. Em podries posar alguna cançó del Nicky Jam Old School, diu, per començar a motivar-me a la feina. Moltíssimes gràcies, jefe d'equipo. Doncs aquest tio va fer molt. Yes. Per tant, té un palmarès que no ens l'acabem. Del 2016, si et sembla bé, no sé si és prou Old School o no, ja m'ho diràs, hasta el amanecer.

0: Com camina de bé aquesta, sí senyor.
1: Sergi, así me pone la nueva de Claren y Quevedo, Juquiar. Si la tienes y si no, pues...
0: La tengo.
1: Ojos Brujos, la otra de Claren nueva.
0: Que també la tengo. Atenció, si els videojocs són la teva debilitat, ho explicava fa un moment, a l'Interactua te farem pujar de nivell. Aquesta setmana regalem entrades dobles per anar al Saga Barcelona Game Fest, 9, 10 i 11 d'octubre a la Fira de Montjuïc.

Més de 400 punts de joc, l'espai oficial de Nintendo, tornejos d'eSports, espectacles en directe i centenars de videojocs retro. Per anar-hi, envia la teva petició i dedicatòria al 628-060513. Abans d'acabar el programa, com sempre, sabràs si ets el guanyador d'aquesta entrada doble que et porta directament la d'avui dimarts, per tenir accés el divendres 9 d'octubre, concretament, vale? Puja de nivell amb el Saga Barcelona Game Fest. I, evidentment, Flash FM, vale, va. Animeu-vos, 628-060513. No descartem ni molt menys les habituals samarretes, que, evidentment, també busquen guanyadors entre la nostra audiència. Hola, Sergi, sóc la Gemma des de Vic. Et demano Golden per la meva amiga filla, Andrea, que és molt fan de tot aquest fenomen K-pop. Moltes gràcies.

0: escoltes l'Interactua. 200 euros i ja tens l'excusa per fotre el camp. Tu estigues atent al Flash Matí. Participa-hi i divendres et direm qui s'emporta una targeta regal de 200 euros per viatjar al millor preu en buscaunxollo.com. Viatja on tu vulguis. Fes una escapada de cap de setmana, desconnecta en un balneari o creu a Europa. Així que ja ho saps, orelles obertes al Flash Matí perquè sortegem 200 euros per buscaunxollo.com. I amb una mica de sort, bye bye! Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
1: Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobretaules eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
2: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900.

0: Plaça Coprínceps d'Escaldes Engordany. La de divendres és nocturna, amb un recorregut popular de 5 quilòmetres per a tot el públic. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Consulta al web els recorreguts i horaris.
1: 8a edició de la Dinàfit Andorra Trail. Encara ets a temps per participar-hi. Inscriu-t'hi ara a andorratrail.com.
0: Organitzada per BSL Esports, amb el suport de Dinàfit, Andorra Turisme i el Comú d'Escaldes Engordany. Flash Andorra. Emissores oficials.
2: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
0: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
3: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: Emergències musicals, en què et puc ajudar?
5: Estic boig per una cançó!
4: Tranquil, on ets ara mateix?
5: Massa avall de la llista de Flash FM! Això és una injustícia!
4: Si vols que sigui el número 1, esperis més i vota!

0: Flash, no només Quim, sóc de Palafrugell, vull que em posis Agua de Maluma i Shakira. Diu, per la meva mare es diu Sílvia, cada tarda us escolta, tornada cap a casa. Diu, perquè jo sóc qui trio l'emissora que sona el cotxe, està bé. Bueno, molt democràtic, tot plegat, eh? Està bé, està bé, està bé. Doncs mira, que sàpigues que has triat molt bé i que probablement no tinguis millor opció que la d'escoltar Flash and Hala. I a més, demanar una molt bona cançó com aquesta, que és tot un hit molt ràpid i immediat, eh? A l'alçar els més grans, evidentment, els que protagonitzen el tema que ens acabes de demanar, que són ni més ni menys, com deies, que Shakira i Maluma. Si aquests no saben fer èxit, ja apaga i vamonos, eh? Va, 628-060-513. En joc samarretes del marxandatge de Flash FM i en joc també, us ho recordo un cop més, per si no ho sabeu, al llarg d'aquesta tarda i tota aquesta setmana, invitacions dobles per anar al Saga Barcelona Game Fest, que se celebra aquest cap de setmana a la Fira Montjuïc de Barcelona. Evidentment, el saló dedicat exclusivament als fans dels videojocs.
1: Bona tarda, flasheros.
2: Volem demanar la cançó de Mirándote, sí, de RVFV.
0: Està bé aquesta,
2: que se dediquem als de l'altre cotxe.
0: Molt bé, a mi m'hi daven dos, eh? De dos en dos. RVFV 2019. Quin tema, quin clàssic és aquest, eh?

0: ai, ai, ai, ai, ai.
1: Échate pa'cá.
0: Échate pa'cá, sempre.
2: I ara anem a buscar els meus germans i et voldria demanar la cançó de... La graciosa de Quevedo.
0: Molt bé. Entesos, que vagi bé. A recollir els teus germans a ritme d'aquesta cançó, La Graciosa, que no para de sonar cada dia unes quantes vegades a la programació de French Fire. Unes tantes també a través de l'Interactua, sempre que les demaneu, al 628-060513. Diuen, hola, Flash, som en Jordi, en Marc des de Girona. Necessitem que ens posis Kylie de Luar la L. Fa temps que no l'escoltem al teu programa i ens va portar molt bons records de quantes festes plegats. Per cert, apunta'ns pel sorteig de les entrades per anar al Saló del Gaming, que ens mola molt la idea. Moltes gràcies. Doncs una cosa i l'altra, evidentment, la cançó que ens demaneu, que efectivament, com bé dieu, fa temps que no sonava i us apunto per aquestes entrades. Tota la sort del món. La cançó és curta, eh? És un subscrit, va, aprofiteu.

0: veneçolans, Ale Yorgaki. Hola, Sergi, sóc el Mateu des de Cervera. Diu, ara vaig a veure una estona la meva àvia i de camí. A veure si em pots posar capaç. Se la dedico a ella, es diu Teresa, diu, i és una crack. Saludada queda. Moltes gràcies pel teu missatge directe cap a Cervera. Don't you worry, don't you worry, chai. Arriba a Palau Sant Jordi, Symphony. Els grans himnes de Vichy, David Guetta, de Punk, Swedish House Mafia, el Calvin Harris, amb orquestra en directe, DJs, vocalistes i un espectacle visual brutal. Symphony, a Generation of Dance Music. Entrades a symphonytickets.com. A Flash FM, emissora col·laboradora. Sona alguna cosa tot plegat, eh? No sé de què. Hola!
1: Bona tarda, Sergi. Soc la Cristina Igualada.
0: Ah, Cristina.
1: A veure si em pots posar la veu de remix per tots els fanxeros.
0: Sí.
1: I m'apuntes al sorteig de les entrades, vale? Vinga, gràcies.
0: Apuntadíssima al sorteig abans d'acabar el programa d'avui pels vols de les 8, com sempre.

0: intento meditar.
1: A Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Adrià de Besòs. Premià, Sant Feliu de Llobregat. Cornellà, Esplugues, Sant Boi, El Prat. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. La bona música? La bona música és la que posem aquí a Flash FM. És que en coneixes una altra de millor? Som la que mana. Flash FM. Són les 5.

notissó. Posa en marxa la segona de l'Interactua, que en són ja les 5 i 3 minuts. Si els videojocs són la teva debilitat, a l'Interactua et farem pujar de nivell, eh? Aquesta setmana estem regalant entrades dobles per anar al Saga Barcelona Game Fest. 9, 10 i 11 d'octubre a la Fira de Montjuïc. Més de 400 punts de joc. L'espai oficial de Nintendo, tornejos d'eSports, espectacles en directe i centenars de videojocs retro. Per anar-hi, envia la teva petició dedicatòria com cada tarda al 628-060530 i al final del programa sabràs si has guanyat aquestes entrades que tinc especialment per tu, que sé que t'agrada tota aquesta juguesca. Puja de nivell amb Saga Barcelona Game Fest i Flash FM. Cap de setmana diferent. Molt diferent. I a banda d'això, també tinc samarretes del marxandatge de Flash FM, coses que mai canvien, ni ganes de que canviïn, evidentment. Hola, Sergi, bona tarda. Sóc en Roger, des de Sant Sadurní. Com estàs, en Roger? Todo bien, todo correcto. I ho posa'ns la cançó Ojos Brujos per la meva germana Laura, diu que li agrada molt i no s'atreveix a demanar-te-la, Sergi. Doncs aquí no ens mengem a ningú, eh? Que ho sàpigues, que estem disponibles sempre que vulgui. Fem sonar la cançó Claren i Omar Kurz.

0: estàs de lejitos, tienes otro gato. Cançó que no pareu de demanar-nos i encara ens preguntem el per què, però bueno, això va així.
1: Hola, bona tarda, soc el Julian. Vull demanar una cançó, aviam si me la podreu ficar. La cançó de Lejitos, que tinc un llarg trajecte amb el cotxe i m'encantaria escoltar-la.
0: Entesos. De Lejitos Remix, per si no teníem prou, eh? El cas és que sempre que vulgueu està disponible. 628-060513. Jake Wheeler, que ha tornat i ha despertat a la seva massa de fans que, d'altra banda, de la ràdio, esperen que sonin les seves cançons. Quart a punt de 6. Interactuem, que sé que us agrada. Ripet, com sempre, la carta. Bona tarda, Sergi. Molt bona tarda del dimarts, ens diu. Podries posar alguna cançó al J Balvin o del Pitbull, sisplau? Moltes gràcies, jefe de equipo. Bueno, afortunadament, aquests també van fer molt per la música. No sé si vau dolent, però per triar n'hi ha, eh? Carai. El 2015, Balvin, avui, si et sembla bé. 15.

0: two, three, let go.
1: L'Interactua. 200 euros i ja tens l'excusa per fotre el camp. Tu estigues atent al Flash Matí. Participa-hi i divendres et direm qui s'emporta una targeta regal de 200 euros per viatjar al millor preu en busconxollo.com. Viatja on tu vulguis. Fes una escapada de cap de setmana, desconnecta en un balneari o creu Europa. Així que ja ho saps, orelles obertes al Flash Matí perquè sortegem 200 euros per busconxollo.com i amb una mica de sort... Bye, bye!
2: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
3: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu cap i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Un amic? Doncs un amic és simplement això, algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin ser.

0: el tenim.
1: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank, tens un banc.
3: Uf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
5: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
4: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
6: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: Bona tarda, Sergi Domena. Soc la Laia de Piera i m'agradaria qualsevol cançó de Steve Aoki. Se la dedico a tota la penya que ha sortit a Feixa FM, a tu, al meu pare i a tots els meus companys. I si em podries apuntar al sorteig de les entrades de videojocs,
1: sí.
0: M'agradaria molt. Vinga, fot-li canya, que estic a tope.
1: Sempre estem a tope, o com a mínim ho intentem, evidentment, eh? La nostra meta cada tarda aquí a l'Interactua de Flash FM, deixar-vos amb un molt bon sabó de boca, efectivament. T'apunto per aquestes entrades que dius que vols pel Saga Barcelona Game Fest del cap de setmana a Fira de Montjuïc. 628-06-0513. Som-hi, som-hi! Amunt! Hola, crac, molt bona tarda. Soc la Paula des de Mollet i vull que em posin la morotxa. Pel meu pare es diu Toni, cada tarda us escolta el taller mentre arregla cotxes. Està bé saber-ho, aquesta me l'apunto. Amic oient que arregla cotxes, check. Ara em falta trobar un que arregli calderes a la calefacció i automatismes per la porta del pàrquing. Camisa 30.

0: família Flash FM, som la Laia i la Marta des de Mollet i ens anem cap a Barcelona a veure la nostra amiga Clàudia, que avui fa 25 anys i encara no sap que li tenim un regal sorpresa. Ens pots posar carita feliç a Mike Towers? Bueno, aquest missatge és molt discret, pel que interpreto. Espero que no estigui escoltant el programa, perquè si es diu Clàudia i fa 25 anys acaba de fer aigua la sorpresa, també us ho dic. Vagi molt bé, Laia, Marta. I, bueno, depèn de com vagi la festa, si necessiteu dir jo que estem disponibles, eh? Avui tenim l'agenda perfectament lliure. 628-060513. Estem avançant al llarg d'aquesta tarda a través del seu ritme, sempre a la carta de l'Interactua. I què és el que toca, llegir o escoltar? Escoltar, que se'm dona molt bé, va.
1: Bona tarda, Sergi. Com va, jefe d'equipo?
0: Bé, home, anem fent.
1: Soc el Joan des de Valls.
0: Explica't.
1: Avui voldria tornar a escoltar la cançó de Gianluca Bassi, la de Viento.
0: Viento, eh?
1: No la de aire, com vaig dir l'altre dia. Bueno, li dedico a tots els flaixeros i flaixeres.
0: Molt bé.
1: La gent que no s'ha marat d'aquestes tan magnes. Gràcies, maco.
0: Gràcies a tu sempre. Gianluca Bassi va sorprendre el personal l'any 2017 amb aquesta cançó, eh? Un tio que va canviar més de tasques a la seva vida que de calçotets.

0: Cervantes.
1: Hola, Sergi, soy Pili de Lleida. Hoy me gustaría que me pusieras o la de Dos amantes o la de Cupido. Cualquiera de las dos me va bien. Se la quiero dedicar a todos los flasheros. Que tengáis un buen día y hasta mañana. Adiós.
0: Adéu-siau, Pili. Moltes gràcies pel teu missatge i la teva fidelitat, com sempre. Que vagi molt bé.
2: Adéu.
0: Molt bé, per Dos amantes, de Tini. De les dues cançons que ens demanaves era de la pròpia Tini. Aquesta és de les més noves, amb Ulises Bueno, que s'apunta a la festa i està molt bé. Que així sigui. Hola, bona tarda, Domènec. Amb aquesta altra, pràcticament, arribarem a les 6. Et parla la Júlia, des de Sant Celoni. Diu, em pots posar qualsevol cançó de Trueno per la meva millor amiga Berta, que serà la meva acompanyant per veure-la en directe. És el meu artista preferit i tenim ganes mil. Moltes gràcies. Doncs vinga, anem a buscar una d'aquest tio que té fans per tot el món i que, efectivament, d'aquí ben poc podran gaudir el seu directe a Barcelona. Real Gangsta Love.
3: Esto es Real Gangsta Love.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Catalunya Central, 95.2. Manresa, Navàs, Sant Joan de Vilatorrada, Navarcles, Sant Vicenç de Castellet, Berga, Súria. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM.

0: forma part de les nostres vides i que recordarem, jo crec que sempre, perquè és així, eh? Portem ja uns quants mesos al ritme del Dai Dai. Les 6 i 3 minuts, us explico un parell de coses ràpides. Sabreu que amb el Carrer Jove tens un munt d'avantatges i promocions. Aquesta setmana, del 5 al 11 d'octubre, tens cultura, còmic, por i escapada sorpresa. Per començar, arriba temporada alta a Girona i Salt, amb teatre, dansa, circ, música i moltes propostes en directe. Amb el Carnet Jove tens un 15% de descompte en l'entrada, seleccionant la tarifa Carnet Jove a la compra en línia i introduint el teu DNI o també a taquilla. També tens Girocòmic, la fira del còmic, el manga, i l'entreteniment de Girona. Amb el Carnet Jove disposes d'un 15% de descompte en l'entrada comprant-la anticipadament al web de la fira. I si tens ganes de Halloween, torna Horrorland, a només 15 minuts de Barcelona, al Parc Aquàtic Illa Fantasia. Amb el Carrer Jove tens 15% de descompte en l'entrada general, vàlid per tots els dies d'obertura segons l'aforament disponible. I si el que vols és marxar sense saber on, apunta't a les escapades sorpreses per a Europa de Winebox, amb vols d'anada i tornada i dues nits d'allotjament. Amb el Carnet Jove tens 20 euros de descompte en un viatge sorpresa un cop l'any i també un 5% de descompte en viatges Winebox tantes vegades com vulguis. Si encara no tens el Carnet Jove, festa en format digital a carnetjove.cat o a CaixaBank. Baixa l'app Carnet JoveCat, registra-t'hi i podràs començar a gaudir dels descomptes a més de tenir sempre el carnet digital al teu telèfon mòbil. Continuem avançant des de l'Interactua. Notes de veu, textos aquí.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Hola, Sergi, sóc en Nosa, avui dimarts et demano Roa i Anuel AA, vamos a Bell. M'agradaria també participar en el concurs d'aquesta setmana, sisplau. Moltes gràcies, jefe d'equipo, sou els millors. T'apunto, com bé sabràs i si no t'ho recordo, pel sorteig de les entrades per anar aquest cap de setmana a la Fira de Montjuïc a gaudir del Saga Barcelona Game Fest.

0: gente, como es la graciosa, aquí le canta Quevedo a través d'aquesta cançó inclosa dins del seu Baifo.
1: Hola, Frase Faema, som la Gala i la Mar i ens agradaria que ens posessis la cançó de la graciosa de Quevedo. Molts petons, gràcies.
0: Molts petons, adeu, simpatiquíssima, que tinguis una molt bona tarda. El lloro, no estamos tan mal, eh? Hombre, aquell. Bé, aquest cap de setmana passarem per l'Udegas, eh? Hi ha una nova entrega del Macroaplec d'en Remember. Anirem a passar-ho bé recordant els grans hits del dance 2000. I el que convingui, evidentment. Per culminar un tardeo espectacular. Anticipades, que van que volen, si no estan escoltades, deuen estar a punt d'escoltar-se, eh? Serà concretament aquest cap de setmana, aquest dia 11, vigília de festiu. Sergi Crac, sóc en Pol des de Salou. Vull la cançó Tu vas sin, per la meva parella, es diu Aina, diu estar en aquests moments a Madrid per feina i sempre diu que quan posa Flash FM a través de la vostra aplicació se sent una miqueta més a prop de casa. Doncs vinga, celebrant que sigui així, eh? Es tracta una mica d'això.
2: Vente y no te quites que tú vas sin. Me dijo man que tú eres mi señora. Se la tiro de que sí y ahora le toca.

0: escoltes l'Interactua. Tens ganes d'escapar-te? Doncs comença pel millor. Troba un bon xollo. A buscaunxollo.com tens escapades i viatges per aquí a prop o ben lluny amb opcions per tots els gustos i per qualsevol moment de l'any. Ho tens fàcil i abans de decidir-te pots mirar un munt d'opinions d'altres viatgers. Ho tenen el millor preu garantit per temps limitat. Busca, compara, tria destí i fes la maleta. Buscaunxollo.com, l'app de viatges i vacances amb més de 3 milions de descàrregues.
1: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
2: Doncs tant com vulgui bussejar.
1: Genial. I quant d'oxigen queda?
2: El que vulgui, també.
1: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
2: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
1: I quants de cetacis?
2: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
3: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 120 milions. Milionari forever.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes. Fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
6: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Sota el sol del Mediterrani neix el cava Jaume Serra, elaborat mitjançant el mètode tradicional, el mateix amb què s'elabora el xampany. Cava Jaume Serra, qualitat amb caràcter mediterrani. Jaume Serra.
8: Andorra. Flash FM 93.8.
9: Ja és aquí la Dinàfit Andorra Trail 2026, puntuable per la Multisegur Assegurances Copa d'Andorra en format individual i per parelles.
10: Del 9 al 11 d'octubre, 3 etapes amb punts de sortida i arribada a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. La de divendres és nocturna, amb un recorregut popular de 5 quilòmetres per a tot el públic. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Consulta al web els recorreguts i horaris.
9: 8a edició de la Dinàfit Andorra Trail. Encara ets a temps per participar-hi. Inscriu-t'hi ara a andorratrail.com.
10: Organitzada per BSL Esports, amb el suport de Dinàfit, Andorra Turisme i el Comú d'Escaldes-Engordany. Flash Andorra, emissores oficials.
11: Torna l'Octoberfest d'Anyós Parc.
9: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
11: Els dimecres, after work amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
9: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 2:15 del vespre.
11: Octoberfest d'Anyós Parc, en col·laboració amb ITFA.

0: baby. Crac, sóc el Toni, des de Cambril. Em pots posar EO del Bad Bunny per tota la colla del futbol sala, sobretot per en Javi, que sempre falla el penal a última hora, però després sempre acaba pagant les cerveses. Bueno, jo crec que... Llavors el cel guanyat, aquest, eh? Us explico. Bàsicament perquè tingueu clar, perquè val molt la pena, eh? Si els videojocs són la teva debilitat, a l'Interactua et farem pujar el nivell. Aquesta setmana, avui, regalem entrades dobles per anar al Saga Barcelona Game Fest 9, 10 i 11 d'octubre a la Fira de Montjuïc. Més de 400 punts a joc, espai oficial Nintendo, tornejos d'eSports, espectacles en directe i centenars de videojocs retro. Per anar, fes el que sempre fas, eh? No demanem res que sigui complicat ni que diferencia la resta de programes habituals de l'Interactua. De mare i dedica la cançó que vulguis. Em comentes que tens intenció d'aconseguir aquestes entrades dobles i al final del programa sabràs si has guanyat aquestes invitacions per la cara que et caracteritza i per ser un oient fidel de l'Interactua. Puja de nivell amb el Saga Barcelona Game Fest i Flash FM. Vinga, encara estàs a temps, de sobres, a més a més, eh?
1: Hola, Pere. Estem aquí al cotxe amb el meu pare, Pere.
2: Hola.
0: Hola, Pere.
1: Bueno, pues, volíem posar la cançó de Superestrella, sisplau. Va, ara l'escoltarem a la ràdio.
0: Sí, sí, això va així, efectivament. Tu la demanes i la ràdio te la posa. Ho està fent en aquests moments, eh?

0: que em posessis la cançó Jamaicans, la vull dedicar a tots els freixeros i als meus companys de bugaderia, que t'escoltem cada tarda i fas que siguin més lleugeres i plenes d'energia. I ens agradaria també participar en les entrades per anar al Saló de Joc aquest cap de setmana. Moltes gràcies. Vinga, us apunto. Moltes gràcies pel vostre missatge i petició d'aquest gran èxit mundial perquè és coés de UGEL. A les portes pràcticament de les 7 de la tarda. Hola.
1: Sergi, molt bona tarda. La Lola Mengretal.
0: Molt bé.
1: Anem. Tu, avui és un dimarts d'aquells que no veig l'hora de sortir, eh? Ja queda poc, però ha sigut un dia
0: no arriba mai,
1: terrible.
0: Eh?
1: Però, buf, d'un-hi-do. El cap com un timbal.
0: Bueno,
1: escolta,
0: ànimo.
1: Posa'm, sisplau, la cançó d'Agua de Shakira i Maluma,
0: sí.
1: O La Semana, Manuel Turizo i Elena Reus.
0: La Semana, quasi que
1: millor. I vull dedicar a tots els fleixeros i a tu. Ai, apunta'm, sisplau, pel sorteig a les entrades dels videojocs.
0: Molt bé.
1: Doncs moltíssimes gràcies, molts petonets i tornem a parlar demà. Adéu.
0: Gràcies, ànims. Va, aquesta és la cançó que ens demanes, una d'elles, La Semana. La Semana.

0: Una cançó tranquil·leta que té fans per tot arreu, com el propi protagonista de la història, Omar Kurz, en aquest cas amb un altre dels seus increïbles hits últimament. Aquest es diu Coco, posa en marxa la quarta i última hora de l'Interactua a Flash FM. Arriba al Palau Sant Jordi, Symphony, els grans himnes de Avicii, David Guetta, Daft Punk, Swedish House Mafia, Calvin Harris. Amb orquestra en directe, DJs, vocalistes i un espectacle visual brutal. Symphony. A Generation of Dance Music. Entrades a symphonytickets.com. Flash FM, emissora col·laboradora. Avanti, amb l'última hora, com bé us deia, de l'Interactua, esperem els vostres missatges.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Nota de veu o text, com és el cas, diuen hola Sergi, somos Marina y Ángeles desde Sabadell. Nos gustaría pedirte, si es posible, Beautiful People de David Guetta y Sia. Para ti, Pili de Lleida, Laura de la Mella, Jordi de Sant Cugat y Pablo de Terrassa. Muchas gracias, Sergi.

0: Un altre dels himnes de temporada.
1: Hola, soy Sonia de Terrassa.
0: Hola, Sonia.
1: Venga, que ahí tienes un contacto si quieres arreglar una puerta de garaje.
0: Ah, mira.
1: Son fiables, ¿eh? Y recomendables.
0: Qué maja.
1: Así que ahí lo tienes. Y si puedes dedicarme una canción, la que vayas a poner próxima. Venga, me haría mucha ilusión que te escucho todos los días. Muchos besitos.
0: Moltes gràcies pel teu missatge i pel teu contacte, eh? Mira que bé. Finalment aquest programa servirà per alguna cosa, més enllà de posar cançons, eh? Ara miraré a buscar algú que tingui un vaixell a Eivissa per aquest estiu, eh? Si ha sort i em passa algun contacte. Quina meravella. Puertas Graells. Terrassa, Barcelona. Mira, n'hem fet una menció per la cara, eh? Segur que s'ho mereix i que ho fan molt bé. Vinga, era el Petito A. Com el propi títol indica, tota per tu.
2: Què passa, Domènec? Soy Capi.
0: Hombre, Capi.
2: Què tal, crack? Com estàs?
0: Aquí estamos, esperando la lluvia.
2: Doncs jo ja vaig cap a classe... Y res, voy a pedirle al Domènec de Saco Duro, dedicada a ti y a todos los oyentes, ¿vale? Salutacions!
0: Moltes gràcies. Lo de la pluja, bàsicament, perquè fa aproximadament 10 minuts ha saltat una altra habitual alarma de protecció civil, alertant de restriccions, ¿vale?

0: escoltes l'Interactua.
1: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu cap i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: No és només un reality.
4: A què hem vingut aquí?
5: A guanyar!
3: Tampoc una cursa més.
6: Para!
3: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
7: Vaig al límit amb tu.
0: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
8: A Condis, sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
9: Andorra. Flash FM 93.8.
10: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
11: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
10: Els dimecres, after work amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
11: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
10: Oktoberfest a Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
12: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.

0: Rifle, Rifle, sigue sonando.
1: Hola.
2: Hola. Volia demanar la cançó La Graciosa d'en Quevedo per posar-li un dels meus nens que surtarà del col i vull que surti molt content.
1: Molt bé.
2: És per en Gil. Gràcies.
0: Doncs vinga, Gil, alegra't. Surtis més content del que ja anaves. Amb La Graciosa de Quevedo, que és sense cap mena de dubte el tema més demanat des d'ahir que engegàvem la setmana, i el pronòstic probablement sigui errat, però ho dubto. Ho serà també al llarg d'aquests dies que s'esdevenen. Hola, jefe de equipo, somos Marga y Tomás. Nos gustaría que nos pusieras Máquina Time, dice Nos Flipa. Y porfa, apúntanos para las entradas del Salón del Videojuego, a ver si nos toca. Te escuchamos todos los días. Una abraçada ben forta. Moltes gràcies, parella, i molta sort, va.

0: per casualitat et pregunten què escoltes, pots dir la veritat. Escoltes l'Interactua.
1: Ai.
2: Yeah. Bad girl.
1: Miami, Barcelona, ai.

0: delicatessen de cançó aquesta.
1: Bona tarda, Sergi, aquí la Laura de Bescanó. Què tal? Bon dimarts per tothom.
0: Igualment.
1: Sisplau, abans que s'acabi l'interactua, vull demanar la nova cançó de Rosowski i de la Karol G, la dedico a tots els flaixeros, a tu, al mama, als dos nens. Un petó. Moltes i moltes gràcies. Mua, bon dimarts.
0: Petó de tornada des de l'interactua. Te'l mereixes. Bona cançó amb Rosowski, efectivament, i Karol G. Adéu-siau. Qui més? Hola.
2: Hola, bon vespre, soc l'Enric. Podríeu ficar alguna cançó de Bad Bunny, sisplau?
0: Alguna que altra tinc per aquí? Aquesta, per exemple, Debí tirar més fotos, que sempre són poques, eh?

0: l'altre tanto que s'apunta a Quevedo.
1: Molt bona tarda, Sergi. Ja saps qui soc. Avui m'estalvio el nom.
0: Sí, oi?
1: Pues doncs, sisplau, per avui la cançó del Baifo de Quevedo, ¿vale? Que m'agrada, té molt bon rotllo.
0: Està molt bé.
1: Com sempre, se la dic a tota l'audiència, especial a la meva filla Sara i al grupet, a la Pili de Lleida, a l'Àngels, Maria i Àngels de Sabadell, perdó, sí, a l'Aura de la Mella, uh-huh, i al Jordi de Sant Cugat. Que tingueu molt bona tarda.
0: Salut, es queda. Moltíssimes gràcies, com sempre, per la teva fidelitat, el teu missatge i per demanar-nos la que crec que encara no havia sonat i única cançó de Quevedo. Aquí a l'Interactua, el Baifo. A la seguida, Miquel González, Tomàs Poal i el Flash Urban. Soc en Domènech, demà a les 4, molt més show a la carta a través d'aquest programa.
2: Bona tarda, Flashero. Bona tarda, Sergi.
0: Què tal?
2: Avui volia demanar una de Aitana i Zoilo i bueno, la dedico a tot el Flashero i participar en la centrada. Adéu, bona tarda.
0: Entrades pel Saló del Videojoc, que de seguida regalaré entre tots els missatges que me l'han anat demanant al llarg d'aquesta tarda. D'Aitana i el Zoilo, bàsicament hi ha una cançó, que és aquesta. Mon amour, je t'aime. Adéu-siau, família. Precaució amb la pluja.
3: Adéu!
4: Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad.

emissora que ho aconsegueix. HFM. Flash. Som la que mana. Flash FM. Són les 8.

0: fa responsable dels danys o perjudicis que pugui causar als oients.
1: Ah, no?
2: Ja podeu trucar i dir el que surti de la
1: polla.
2: Fins a les 11, Flash Urban,
1: polla.
2: Miquel González i Tomàs Poa.
1: Polla. Què passa, senyores i senyors? S'acaba l'Interactuar, demà torna a partir de les 4 al Domènech i nosaltres ens hi posem fins les 11. Hola, Tomàs Poal.
3: Miquel González, molt bona tarda, bona nit, molt bon dimarts a tu i, sobretot, molt bon dimarts a tota l'audiència. Què passa, xavales? Ah, però què et passa?
4: No sé.
3: Que estàs aquí com un forofo de futbol.
4: Jo no sóc.
3: No, clar, què t'ha passat? Tu l'estàs canviant.
4: Vaig a llegir el guió, vale? És dimarts... Llegeixo bé el guió?
3: La veritat és que no ho fas malament, he de dir.
4: És dimarts i sabem que el tema de l'habitatge està generant molta polèmica a tot el país. Moltíssima. És per això que avui us preguntem... Què en penseu sobre el tema de l'habitatge a Catalunya? Dios, que heavy!
3: És un tema contundent, vale? Evidentment, nosaltres mantindrem el nostre estil, això és el Flash Urban, però volem la vostra opinió, d'acord? O sigui, també teniu la llibertat de dir-nos, per exemple, quant pagueu de lloguer actualment, si viviu a un pis compartit, si viviu amb la parella, si podeu viure sols i teniu la sort, doncs endavant, ens truqueu i ens ho expliqueu.
4: Doncs vinga, va, ja tenim el telèfon obert.
5: 93 545 68 68.
4: O quines solucions posaríeu vosaltres en aquest àmbit de l'habitatge?
3: Doncs mira, no està mal, a veure si ens escolta algun polític o política i agafa idees i pren nota del tema.
4: Dios!
6: Que heavy.
3: Ara de Déu!
4: Uau, però una cosa...
3: Està tronant.
4: Està fent uns llamps impressionants. Per favor.
3: Haurem de fer nit aquí, a ràdio.
4: Flipes, quins llamps.
3: I no funciona la calefacció, haurem d'abraçar-nos.
4: No! I ja sabeu que com cada dia podeu demanar bromes telefòniques a través del WhatsApp.
5: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.
4: Demana'ns una broma telefònica, vinga, va.
3: Així de fàcil. Ens has de dir el número de telèfon de la persona a la que vols que fem la broma, ens expliques quin tipus de broma vols fer i nosaltres la farem de puta mare.
4: Ara. Anem a buscar a casa?
3: Ai, Dios mío.
4: Som-hi, va.
5: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Ojos brujos.
1: Ojo brujo.
0: Ulls bruixos.
1: El títol no m'agrada, Ojos brujos.
0: A mi tampoc.
1: Però la cançó mola.
0: Sí.
1: És
0: bueno.
1: Ojos brujos, ah, és, no sé.
0: La bruja piruja.
1: Em sona a un conte infantil, sí.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí.
2: Truca'ns ara. Els infants. 93-545-68-68.
0: Què penseu del tema de l'habitatge a Catalunya? 93-545-68-68. Avui volem gent enfadada, avui volem gent que s'enfrontin uns als altres, vale? A favor, en contra, solucions, no solucions, de tot, vale?
1: Sempre des del respecte. Per cert, no hem comentat el tema, també podeu parlar del cas de la Mari Carmen, una cosa que ha sortit de totes les notícies, diaris, TikToks, així que també podeu aprofitar i dir què penseu d'aquesta situació concreta.
0: Hola, bona nit.
3: Bona nit.
0: Com et dius?
1: Hola.
3: Àlex.
0: Àlex, des d'on ens truques?
3: Àlex. De Sant Cugat.
0: Què en penses del tema de l'habitatge, Àlex?
3: Doncs, bueno, potser hi ha part del programa que em cancela, però
1: no,
3: per mi hi ha dos temes. Una, està molt complicat, això estic totalment d'acord.
1: Vale,
3: però també hi ha l'altra vertent de gent que no té massa esforç i vol un pis gratis al centre de Barcelona, que això tampoc és el que hauria de ser.
0: Dios, vas molt fort. Has dit dues coses en una. O sigui, t'has posat al favor d'un costat i també de l'altre.
1: Clar, tu estàs sent objectiu, no? Perquè una cosa és el dret a l'habitatge i una altra cosa és el dret suposat a un habitatge, doncs això, d'un valor incalculable, com és, per exemple, un pis al centre de Barcelona o de Madrid, no? O de Sant Cugat, que Sant Cugat està tot caríssim, també.
3: Exacte, sí, jo he tingut sort que m'he pogut independitzar fa poquet.
0: Quants anys tens?
3: Però 26.
0: 26, vale.
3: Però, clar, no m'he pogut independitzar a Sant Cugat, m'he hagut d'anar una mica al costat.
1: A on? A Cerdanyola?
3: Llavors, no vull dir-ho, però pot ser.
0: Por ahí, vale, a Cerdanyola.
3: Llavors, per mi, jo què sé, mesures, per exemple, sí que es podria posar tot més fàcil, la gent que es compra o se'n va al seu primer lloguer, doncs facilitar-li la vida en tema d'impostos, i escolta, la primera vivenda, zero impostos, la resta, el que vulguin, però sí que la vivenda posar-ho una mica més fàcil per la primera, vale. Però després hi ha la part en això de que pues si amb les teves condicions, salari, etc, no pots estar al centre de Barcelona, doncs mira, potser cal o moure't una mica més a propet o poder estalviar i esperar-te una miqueta més.
0: Àlex, vius sol o vius amb algú?
3: A la meva parella.
0: A la teva parella. Quan pagueu? Vols dir-ho, més o menys? Quan pagueu?
3: Més o menys... Bueno, ens hem mudat, o sigui, és de compra. Llavors, més o menys podem fer entrar despeses... Hipoteca, a més, 900 al mes.
0: 900 els dos junts.
3: Exacte, entre totes les despeses de...
0: A veure, bé.
1: Està molt bé. A veure, suposo que és una hipoteca a, què, 40 anys, 30 anys?
3: No, bueno, a 25, sí.
1: A 25?
0: A 25. Oh, joder, però nen, ho has trobat molt bé, això, no?
1: Ens pots dir una mica, així, sense ser exactes, que ja sabem que és molt difícil l'exactitud en aquests casos, però quin valor té l'immoble?
3: Ja és massa concret, poder.
0: Ja és massa.
1: Però bueno. Mig quilo, por ahí?
3: No, menys.
0: Menys, clar, és que a 25 anys, 900 euros al mes, està bé, està molt bé.
3: Bueno, clar. Pensa que portem treballant els dos des del 16, llavors hem anat estalviant.
0: Clar, heu tingut una molt bona entrada, heu començat amb una entrada forta, suposo.
3: Bueno, sí, hem estat des del 16 treballant i hem pogut aportar una miqueta, sí.
0: Molt bé.
1: Mira, sense posicionar-me gaire, amb un bàndol o l'altre, només vull aplaudir que aquest tio ha vist les coses com serien en un futur i estalviar des del 16 té molt de mèrit.
0: I té 26, eh?
1: Té 26. Això són 10 anys d'estalvis que segurament li han permès una entrada molt guapa amb ell i la seva parella.
0: Molt bé, Àlex. Doncs moltes gràcies per explicar-nos-ho, tio.
1: Merci, xaval.
0: Adéu, maco. Que vagi bé. Avui parlem sobre la vivenda. Què en penseu de com està l'habitatge actualment a Catalunya?
1: Exacte. Casos com, per exemple, l'Àlex. Quan pagueu, si és que teniu hipoteca o si esteu de lloguer, si comparteu pis.
0: Hola. Hola.
1: Hola, bones.
0: No? Hola, bona nit.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Àlex.
0: Àlex, des d'on ens truques?
4: Des de Pons.
0: Molt bé, Àlex de Pons. Tu quants anys tens?
4: 13.
0: Tens 13 anys?
1: I no es paga ni les xutxes.
0: Clar, m'interessa molt un nen de 13 anys. Què en pensa de l'habitatge a Catalunya, Àlex?
1: Eso.
4: Què?
1: Què penses de l'habitatge, de la situació de l'habitatge ara mateix a Catalunya i al país en general?
4: Bueno, una mica dels infants de Marroc.
1: No té res a veure un tema amb un altre, però... Ah,
0: crec que estàs mesclant temes, Àlex, de veritat.
1: Lo de treure coses del Marroc no toca.
4: Que estic al coche i no escolto bé.
0: Ah, no, ja. Què tal la classe? Et portes bé o què?
4: Sí.
0: Sí?
1: Fantàstic.
0: Segur? Bueno, és igual. Vinga, adéu, Àlex. Adeu. És que tampoc xerres, tampoc dius res, sí, guapo. Si truques, digues alguna cosa, saps?
1: Jo, si truquen nens, que fins als 9 sabeu que podeu, a veure, intenteu tenir una opinió una mica marcadeta.
0: Sí. Però clar, digueu... Ai, m'he entès. Digueu alguna cosa interessant, almenys, ja que truqueu.
1: Claro.
2: 93-545-68-68.
0: Doncs bé, acabat, teniu pis compartit, viviu amb la parella, viviu sols, què pagueu de lloguer, què en penseu de l'habitatge a Catalunya? Avui parlem d'això al Flash Urban.
1: I on esteu ubicats també ens encanta saber-ho.
0: Hola. Hola.
1: Hola, bones.
0: Ai, de veritat, eh? Ai. És que no es pot ni treballar.
1: Aviam, nois, si truqueu, recordeu, hem de parlar, hem de xerrar, així que si truqueu no ens penseu, vale? Per
0: favor. Hola. Mira. Em jubilo avui, eh?
1: Per favor.
0: Llàstima que m'haig de comprar un pis, si no em jubilava.
1: Bé, on te'l pilles?
0: No ho sé.
1: Uf. A Girona,
2: 93, no? 93-545-68-68.
0: És el telèfon del Flash Urban per participar aquesta nit de dimarts a Flash FM. Hola.
1: Per favor.
0: Hola. Bueno, ara truqueu per penjar-vos perquè us fa gràcia.
1: Ah, sí? Tu creus que hi ha capullos que fan això?
0: Mare meva, i tant. Hola, ja veuràs, ja veuràs. Hola.
5: Hola, bona nit.
0: Menys mal.
1: Bé.
0: Menys mal. Com et dius?
5: S'escolta o no s'escolta? Que estic al túnel ara a les rondes i no sé si s'escolta, eh?
0: S'escolta, de moment sí.
1: Sí.
5: Bueno, vale. Com és que ara, amb la pluja que hi ha, he tingut que anar a buscar la meva germana i, bueno, no us importa una merda, però
1: ens importa molt, de fet.
0: Ens importa moltíssim.
1: Jo estic preocupat.
0: Clar.
5: No, sí, sí, l'han deixat sortir abans perquè es veu que potser hi ha problemes després
0: amb
5: la tromba, o sigui que...
0: Aquí el passeig de Gràcia està caient una amb uns llamps que flipes.
1: Jo estic espantat.
5: No, sí. Si anàvem al cotxe i semblava que m'estaven fent fotos al radar dels llamps que hi havia.
0: És que ho sembla, de veritat.
1: Potser són paparazzis, no, Miquel, en comptes de llamps? Potser...
0: Vaig a posar-me una gorra, que no em reconeixin.
1: Posa't els calçotets, sobretot.
0: Clar. No et mullis, eh? Bueno. Com et dius?
5: Jo, José.
0: José, què en penses de l'habitatge?
5: Bueno, jo puc dir que estic en un... O sigui, jo encara no m'he independitzat, vale? Jo ara, en uns mesos, m'aniré a Alemanya a provar, a independitzar-me. Una altra història.
1: Quants anys tens, perdona, José? Quina edat tens, per entendre una mica el context?
5: 29.
0: 29.
1: 29 anys. Alemanya, eh? Què faràs? A una farmacèutica o què faràs?
5: No, o sigui, jo sóc mecànic aquí, però m'ha sortit l'oportunitat d'anar a treballar i estudiar abans d'anar cap allà, o sigui que ara jo estic cada dia fent 6 hores d'alemany, per lo menys.
1: Uau!
0: O sigui, t'has posat en sèrio, eh?
5: Sí, és una altra història. Si sabeu una mica d'anglès, pots aprendre alemany, però és que no té res a veure, és una cosa...
1: Das ist wunderbar, eh? Molt bé, és meravellós, això.
5: Wunderbar, wie geht's dir?
1: Molt bé, molt bé.
0: Dankeschön. Vale, doncs, per què vols marxar a Alemanya?
5: Bueno, a veure, jo me'n vaig a Alemanya també perquè vull progressar en quant a carrera, també, perquè, bueno, si aprens alemany, després tu aquí a Espanya mateix tens més possibilitats també, perquè busquen molta gent que sàpiga alemany, i si no, doncs, jo què sé, pots anar a Suïssa, o potser em quedo a viure allà si m'agrada, perquè tinc que estar allà mínim un any treballant, i després ja jo he de decidir.
0: Clar, potser serà molt alemany, el José.
1: Bueno, i no oblidem una cosa, que el sector de la mecànica i de l'automobilisme a Alemanya és molt potent, eh?
5: Sí, i li sobra. Treballo buscant gent d'Espanya, perquè es veu que allà, pues, passa el mateix que aquí. Van per a Espanya els cap allà, però els d'Alemanya se'n van, jo què sé, a Suïssa o on sigui, es mouen.
0: Molt bé.
5: És el que hi ha.
0: Molt bé, José.
5: Jo només volia dir que jo estic una mica al mig perquè el meu pare, per exemple, doncs, es dedica al tema de com es diu? O sigui, ell té algú a dalt, vale? que és un inversor. Llavors, ara estic com que jo, per exemple, estic del costat de que necessitem més ajudes per jugar aquí, però és veritat que el meu pare es dedica a portar-se comissions de gent que es dedica a comprar molts pisos cada vegada.
1: Té una immobiliària, el teu pare?
5: Sí, bueno, és immobiliària, però no tant. És com inversors que agafen un bloc de pisos, el reformen, el venen, i normalment són pisos tan cars que només els compren els de fora, o fan negoci, o... És una mica controversial, per dir-ho d'alguna manera.
0: Clar, com que això, el teu pare es dedica a això, no vols com posar-te a criticar-ho.
5: Sí, que ho puc criticar perquè jo opino que està la cosa com molt malament, però és veritat que ell es dedica a això i a ell li va bé gràcies a aquestes persones. Però bueno, cada cop venen menys perquè no els hi surt a compte, perquè també estan una mica tallats. Estan cogidos de pies y manos.
0: Molt bé, José.
5: Una mica.
0: Bueno, doncs moltes gràcies, tio, que vagi bé.
1: Molta sort a Alemanya, que vagi molt bé.
0: Ja ens explicaràs què tal.
5: Moltes gràcies.
1: Adéu.
0: No us poseu nerviosos quan parleu amb nosaltres, va.
1: Sí, que no mosseguem.
0: Clar.
1: Bueno, una mica sí.
0: Ja.
6: Escoltes el Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.

0: estás? He pasado por aquí para decirte que...
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
6: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
7: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
8: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
7: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, Andorra la Vella.
9: No arribis fred a la pista. Escalfa amb el warm-up. Engega motors amb la sessió exclusiva de Sergi Domena i els ritmes més potents del panorama internacional. La selecció perfecta. Els preliminars per triomfar a la nit. Energia, ritme i molta festa. Warm-up. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 de la nit a Flash FM.
10: Flash.
9: La nit comença amb el warm-up, mesclat per Sergi Domena. Què fas, que no ens truques? 93 545 68 68. Flash Urban.

0: Por un pendejo no se llora.
1: Llora, llora. Venga,
0: y si se llora, que nunca se entere.
1: Llora. Siempre se acabantarán al pendejo.
0: La verdad es que sí,
1: Y es un componente de orgullo. Mira, llora por mí, pobrecita.
0: Es que le donguin pa'l cul.
1: Tonto del ano.
0: Del ano, marrano. Molt bé. Continuem parlant d'habitatge, perquè som un programa de cultura.
1: Bé.
0: Saps?
1: Som al 324.
0: Efectivament. Hola, bona nit.
1: Tres ratlles i 24
2: hores.
0: Com et dius?
2: Josep.
0: Des d'on ens truques, Josep? Olé.
2: Pues baixant de baixant de l'illa cap avall.
0: Baixant de la Font del Gat.
1: Molt bé, fantàstic.
2: Una noia.
0: Molt bé. Josep, és que el Tomàs no se la sap, la cançó.
1: No, jo és que aquestes cançons així catalanes...
0: No te saps la cançó de baixant de la Font del Gat, no, una noia...
1: És que aquestes perroflautades no...
0: No són perroflautades.
1: És broma, ja ho sé, que és cultura catalana no, que no, a mi em manca, em manca.
2: Tomàs, no et passis, que no és una perroflautada.
1: Que ja ho sé.
0: Canta-li, Josep, canta-li.
1: Canta-me-la, Josep, canta-me-la.
0: Canta-li.
2: Ara, en sèrio, us va la marxa,
0: Va, canta-li, va, canta-li.
2: Vinga, va, baixant de la Font del Gat, una noia, baixant de la Font del Gat, una noia, i un soldat. Vinga, va, què n'és?
0: Pregunteu-li com es diu Marieta, Marieta, que es diu així. Que no s'ho creu.
1: No, que sí que m'ho crec, Marieta, Marieta.
0: Que sí.
1: La cançó, el Miquel. És romanesa o què? Mira la base. Sí, no? Senyora, una monita.
0: Que no! És que el meu amic cada dia és més...
1: Un euro. És boníssima.
0: Perdona, aquesta cançó me l'ensenyaven a primària.
1: A mi m'agrada.
0: Marieta.
1: Però no sona igual que el Joan Petit quan balla?
0: Bueno, sí, és que és aquest rotllo.
1: Però que poc original, la instrumental, no?
0: Bueno, a veure, no m'ha vingut original si ni te la sabies.
1: Vaja, home. Jo volia sorpreses.
0: Vols una bona sorpresa?
1: Un copy-paste.
0: Per favor. Bueno, va, Josep, què penses de l'habitatge?
1: Cuenta.
2: A veure, per això et dic que us va la marxa, que és un tema molt fotut.
0: Ho sabem.
1: Bueno, per això ens va la marxa.
2: Evidentment que el tema de la vivenda està caríssim, però és que aquí hauríem d'anar a rascar més i ja no són la vivenda, és tot, i els sous que són una merda des de fot 30 anys.
0: Dios! El teu sou és una merda, Josep?
2: El meu ara mateix no, perquè estic estudiant, però sí, era una merda.
1: Tu eres, perdona, Josep, tu eres camioner, has dit o no?
2: Sí, que estic estudiant per camioner, sí senyor.
0: Estudiant de camioner, vale. I què cobra un camioner, més o menys?
1: 3.000 pavos, no, por ahí.
2: El què has dit?
1: 3.000 pavos, em sona, pot ser?
2: No, et sona malament.
0: Què
2: et sona malament i això és el que... Et sona malament i això és el que venen a tothom. Ja.
0: Què cobra un camioner?
2: Mira, un camioner que estava fent ruta nacional a l'empresa on estava treballant jo, fent trampes amb els tacògrafos i que el cap de trànsit no tenia ni puta idea, se podien portar 2.200 màxim.
0: Màxim, vale.
1: Jo crec que 3.000 són rutes europees, no. Pot ser o no?
2: Són rutes internacionals, menjant cada dia el camión, dormint al camión, no gastant res.
0: Clar, la vida és molt dura. Si has de fer una ruta europea...
1: Sí, sí, sí. Clar, els polígons, les putilles... Les putilles...
2: La cosa està fotuda, no, però a veure, és a nivell tot general.
0: Clar. Molt bé.
2: Vale, que sí, que està molt bé el que deia aquest sí, que son pare fot inversions i tal. Molt bé, collonut, tothom ens hem de guanyar la vida.
1: Vale.
2: Però s'ha de limitar d'alguna manera tant el lloguer com la compra, les ocupacions... I sobretot els sous de la gent. No pot ser que un caixer de supermercat estigui cobrant 900 euros i després hagi de pagar 1.300 pavos de lloguer.
0: Molt bé, el Josep. No, jo et votaria.
1: No, però una cosa, perdoneu, no és il·legal cobrar 900 euros? El sou mínim ara està en 1.100, no?
0: Bueno, sí, són 1.070.
2: Tomàs, sí, pots fer el que vulguis.
1: Perdona,
2: això,
1: Josep.
2: Al final, sembla que les lleis estan només per complir-les als treballadors, als corritos, nosaltres, vosaltres.
0: Dios!
2: Vale? No, sí, és veritat, és que parlem-ne, és tot. Mira, nosaltres, jo amb el meu home vam tindre una sort acollonant amb el pis, amb la propietat.
0: Quina sort, vau tenir.
1: On viviu?
2: Vam comprar molt barato, sota preu, que després va vindre l'Agència Catalana Tributària i ens va fotre un polvo de collons.
0: Bueno, i a sobre es queixa, saps?
1: Quina enveja, eh?
0: Ah, i a sobre es queixa. Sí.
1: Puc mirar el proper?
2: Que estic dient, el que nosaltres vam trobar...

0: Vull dir, jo crec que no.
1: Molt bé, Josep.
2: Però, Josep, espera, però digue'ns on vius, on tens la teva vivenda.
0: Mira, nosaltres vivim en un poble prop de Lleida. Ai, de Lleida, perdona, que ara baixo de Lleida, de Valls. Vale?
2: A Valls.
1: A Valls, molt bé.
0: Valls. El pis ens va costar fa 8 anys, un pis que tenia...
3: Va, Josep, vinga, que tenim més trucades, carinyo, tu pots, va.
2: Quan va costar, vale, quan va costar?
3: Va.
0: Pues va, ja està, paguem una merda d'hipoteca.
3: Molt bé.
0: Tot, no arriba a 150 pavos d'hipoteca, vale?
1: Està molt bé, està molt bé.
0: Vinga, va, ja l'ho
2: saps. La meva, però què viviu, a una cadira? 150 pavos?
0: No. Pis, plaça de pàrquing i traster, tot el mateix.
1: I amb això 150 al mes?
2: Jo vull viure amb el Josep i el seu home, per favor.
0: No,
1: però com
0: no,
1: ho feu?
0: No, ja no. Casa nostra és casa nostra.
2: Ui, s'ha puesto celosa, la gatita.
0: Sí.
1: Molt bé, Josep, vinga, una abraçada, guapo, que vagi
0: bé.
1: Vinga,
0: va.
2: Adéu, xato.
1: Adéu. Aquest home no ha parlat amb ningú avui, eh?
2: No, tenia per ganes
1: favor.
2: De xerrar. Home, clar, ha d'estar al camió, per tant, haurà d'estar molt sol.
1: Hola. Hola, com et dius?
4: Aaron,
1: no tens cobertura, tio.
2: Parla des del walkie-talkie. Aaron,
4: soy Aaron, hola.
1: Bueno, Aaron, des d'on ens truques? Bueno, ara no podem parlar amb tu.
2: És que parla des de la ràdio d'un barco, no?
1: No podem parlar amb l'Aaron.
2: Mayday.
1: Hola.
2: Mayday.
1: Hola.
5: Mayday.
1: Tu, com et dius?
5: Senyor.
1: És el Rumbatón.
2: Ah, és el Rumbaman.
5: Clar, dedo.
1: No pot
5: ser. Bona
1: tarda. Rumbatón.
2: Tu tens opinió dels habitatges, Rumbatón?
5: Sí, claro, a ver, yo tengo un piso propio y te puedo hablar de eso.
2: Pues habla.
5: Bueno, a ver, yo tengo gente, tengo alquilados.
2: Ah.
5: ¿Qué quieres que te cuente, Tomás? Pregunta que yo soy un libro abierto.
2: Sí, espera, no, el tema es, tú tens un pis, pero l'estàs llogant a unes persones sí. que paguen. ¿Es una parella, son amics, qué son?
5: Bueno, son una parella, yo vivo en el chalet de mis padres.
2: ¿Y tus padres?
5: Y mis padres, a ver, la casa es muy grande, soy hijo único, ¿qué quieres, Tomás, cabrón?
1: Ay, cabeu tots allà, ¿no?
2: Es un rumba mimao,
1: ¿eh?
5: Son tres a casa, ¿qué vos? Hòstia, una casa de quatre pisos.
1: Però, rumbatons, tu si has de fer un polvete, te la portes cap a casa?
2: O al piso.
5: Bueno, a ver, Miquel, a ver, que hay sitios cojones. Joder.
1: ¿Pagas un hotel?
2: ¿Dónde te lo llevas,
5: también, un batón? No, a ver, que también mis padres viajan mucho, entonces, claro, tengo esa suerte, ¿eh?
1: Ah, vale, y borsas un puterío allá a casa con
5: estos
1: pares.
5: Y si no, me voy a Andorra, no pasa.
1: Collons, aquest del Rumbatón semblava tonto, però és més ric que ningú, eh?
2: Rumbatón, sí.
1: Por favor.
5: Miquel, cuidado que soy el chef privado del señor Tomás Poal, ¿eh?
1: Ah, sí? Hòstia
2: puta.
5: Qué cabrón.
2: Pero Rumbatón, por favor, pero qué estás dient?
5: Ay, hostia, eso era privado, Tomás.
2: Explica'ns una cosa, Rumbatón, no canviem de tema. Els teus pares tenen molta pasta o no?
5: Eso no puedo decirlo.
2: Sí, no poco.
1: Això és que sí.
2: Tienen un chalet de 4 plantes, anda
1: que no. Això és que sí. Molt bé, Rumbatón, que vagi bé, tio.
5: A ver, de l'habitatge, pregunta'm, què jo vull dir.
1: Que preguntem, és que hem d'anar a posar una cançó.
2: Sí, després parlem.
1: Adéu.
6: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: Vale.
1: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
2: Va. Aquesta tia és gilipolla. Esta tia és una imbècil de los cojones.
3: Mare meva, Sara.
2: Esta tia és un normal. Esta tia és una asquerosa de la puta polla. Esta tia hay que colgarla de la pepa del Pepe. Calla, és la veritat.
1: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Marshall BL es diu No tiene sentido. Avui que parlem de l'habitatge, pots trucar ara mateix i explicar-nos què tal esteu vosaltres amb la situació de l'habitatge, però és que ara mateix està caient una tormenta. Sí. Aquí al Passeig de Gràcia.
1: Tempesta gorda, eh? Realment semblen flaixos de foto.
0: Si ara mateix ens esteu escoltant i teniu la pluja a sobre i voleu dir com esteu, també ho podeu fer-ho.
1: Sí, exacte. No tingueu cap accident, si us plau, vigileu, no. Reduïu la velocitat si és que esteu ara mateix a carreteres i tot el rotllo, així que aneu en compte, eh? Molt bé, el consell aquest, no?
0: Sí.
1: Semblem la DGT.
0: Totalment. Això ens paguen, per donar consells. Doncs si t'ha agafat la pluja a sobre, també ens pots trucar ara mateix i explicar-nos on estàs. Però vaya llamps!
1: Jo estic molt preocupat.
0: Això?
1: Jo estic preocupat.
0: Marxarem nedant de la ràdio.
1: Estic molt preocupat.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: I aquest és el telèfon perquè et truquis i ens expliquis el que et surti...
1: La
0: cadena le brillo
1: lo curo. Del papo. La polla. Sobretot avui parlant de l'habitatge, va.
0: Hola.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Anabel.
0: Anabel, des d'on ens truques?
1: Com la muñeca.
3: Pues ara mateix des de Sant Boi, anant pa cara a l'aeroport a treballar.
0: I està plovent molt?
3: Una barbaritat.
0: Dius. Oh.
1: Vale.
0: Hi ha molts allams?
3: Sí, sí.
0: No,
3: ja està caigant una.
1: Però esteu bé, no? De seguretat, de moment bé, no?
3: Sí, sí, bé, sí, bé. No sé si plegaré, però bueno, anem tirant.
0: Però treballes a l'aeroport?
3: Treballo en l'aeroport, tota la nit.
0: Què fas allà?
3: Pues...
0: Ah, no pot dir-ho.
1: Ui!
3: No dir-ho.
1: Ets, ets de les que em pilla tota la droga, el control de seguretat?
3: No, no.
1: Ah,
0: ah, vale, vale.
1: I què fas? Què fas exactament? Va, digue'ns-ho, home, un secretito. Enrique Tomás o què fas?
3: Bueno, control.
0: Control.
1: O sigui,
0: ets, ets poli.
3: Però bueno, no sé si plegaré avui, que s'està... Però és que literal s'està fent de dia.
1: Mira com canvia de tema,
0: sí,
1: eh? No, no ens ho vol dir.
0: Sí,
1: a on controles? O d'onde controles?
0: És que ens menjarà.
1: Va.
3: No, allí, a l'aeroport.
0: Treballes a l'aeroport de control. Ja està.
1: Vale. Tu m'has quitat cocaïna! No, no, no, perdó. Perdó, perdó.
0: Perdona, és que, no està una mica malament.
1: Sí, porto unes quantes cerveses i no està bé.
0: Escolta, Anabel, com estàs, tia?
3: Molt bé.
0: Sí?
3: Bueno, vos penge, perquè no vos tenc bé.
0: Vale. Sí, trucaves per dir que això, que està plovent molt. Que plou molt direcció a l'aeroport, sí. No? Vale, molt bé, doncs ho fes en compte, vale?
3: Adéu, que
0: vaja. Adéu, bon viatge.
1: Molt poc detall, que ens volia donar la segurata.
0: La veritat és que sí. Però també l'entenc.
1: Clar.
0: Tu l'has matxacat molt.
1: No és veritat.
0: Sí, l'has matxacat molt.
1: No és veritat.
0: Sí, l'has matxacat. Hola.
4: Bona tarda.
0: Com et dius?
4: Jo, Marc.
0: Marc, des d'on ens truques?
4: Doncs mira, sortim de Sant Boi pujant cap a Manresa.
0: I està plovent molt?
4: Bastant.
0: Molt bé.
4: Bastant, bastant. Amb els llamps que cauen sembla que es faci de dia directament.
0: És molt heavy, els llamps, eh?
1: Sí, sí. Sí. Espero que no hi hagi accidents ni res d'això, perquè, joder... Uau.
0: Molt bé, Marc.
4: Jo, amb el tema de l'habitatge, us volia comentar una cosa que fa anys es portava i veig que cada cop es porta menys.
1: Vale.
4: Que és compartir masia. Hi ha moltes masies abandonades o en venda que fa anys es compartia o es portava molt de compartir masia.
1: Vale.
4: I ara, no sé si és que no estic al dia o això, però es porta molt poc.
0: Sí, compartir, com qui comparteix pis, però compartir una masia.
4: Exacte.
1: No em desagrada la idea, eh?
0: Però això són famílies senceres, no, suposo?
1: O molts amics.
4: No. En comptes de llogar la masia, doncs es lloga i es comparteix habitació.
1: Com un hotel rural entre col·legues.
0: Que heavy.
1: No?
4: Sí, exacte.
1: Oye, m'agrada.
0: Surt a compte? És més car o més barat que un pis a Barcelona?
1: Més barat, no?
4: Molt més barat.
0: Jo, molt
4: que uns 5 anys, 6 anys, vaig estar vivint a Girona, compartint masies, amb una temporada d'època de treball a Girona, i, hòstia, sortia bastant econòmic.
1: Home, clar, depèn d'on treballis, és una molt bona opció.
0: Bueno, realment. Estàs tranquil·let, a la masia...
1: Estàs tranquil. I hi ha masies que, a veure, que sembla que estan a dues hores de tot arreu, però que hi ha masies molt a prop de centres i d'empreses i de coses, eh?
4: Bueno, ojalà.
0: I tenir masia... Ojalà. I també dius que podries tenir, jo què sé, quatre vaques, o això ja no?
4: Bueno, quatre vegades potser no, però quatre gallines i el teu gos allà, pues sí, és viable.
1: Alguna bestiola, no?, per tenir al voltant, per fer-te companyia, i algun huevo.
4: Ah, pensa que últimament estem molt civilitzats i jo almenys la ciutat m'agòbia. I poder, hòstia, poder compartir una habitació d'una masia, tenir el teu espai, tenir...
0: Clar, la diferència entre la masia i un pis, per exemple, és que al pis de seguida veus el teu company de pis, perquè és un pis petit. A una masia, com que és tan gran, potser és més difícil coincidir, no? Suposo.
4: Exacte.
0: Molt bé.
1: No, a veure, està obrint un model de negoci a molta gent que estava oblidat i no em desagrada, eh?
0: Anirem a compartir masia.
1: No em
0: molt
1: desagrada
0: bé.
1: Gens, mare meva.
0: Perfecte. Moltes gràcies, Marc.
4: Adéu. Només us poso quatre dades ràpides. Pensa que les famílies d'abans, les masies d'abans, tenien de 10 a 12 habitacions, o mínim 6. Clar, si fots una masia, encara que sigui a 1.000 euros, per 6 habitacions...
0: Està superbé.
4: Ja hi surts guanyant.
1: Clar. Sí, no, 100%, 100%.
0: Molt bé. Ho tindrem en compte, Marc.
4: Hola, companys, una abraçada.
1: Gràcies, adéu, tio.
0: Adéu, una abraçada.
2: Ens agradaria disculpar-nos. D'absolutament res. Flash Urban.

0: necessites ajuda, no comptis amb nosaltres.
1: Flash Urban, 93 545 68 68.
2: ¿Qué pasaría si volviera?

0: Rau Alejandro, Bad Bunny, això es diu Què passaria? Què passaria si truquessis al Flash Urban avui?
1: Ah, doncs no ho sabem pas, per això trucaràs.
0: Ah, sí? Ah. Anem a Madrid, que hi ha el Santi.
1: A Madrid?
0: Hola, Madrid. Hola, Santi.
2: Hola, muy buena.
0: Muy buena, Santi, ¿cómo estás?
1: Què passa, nen?
2: Soy Santiago Abascal.
0: Sí, seguro.
1: Home, Abascal no ets, però un Santi sí. Què passa?
2: Sí.
0: Sí, què?
2: ¿Me escucháis?
0: Sí, pues diga, Santi.
2: Soy Santiago Abascal, aquí, desde ¿qué? Madrid.
0: Ay, mira.
2: Es un orgullo estar con vosotros.
0: Es un orgullo. Molt bé, Santi. Sí. Molt bé, Santi, gracias. Gràcies per trucar. Et penjarem, vale? Vinga, adeu.
1: Sí, la broma ràpida està bé, clar. Però si insistiu quatre vegades en que us dieu d'una forma que sabem que no és el cas, clar, no ens fa gràcia.
0: No, no val la pena i ja està a fer la broma.
1: No molt. Vale?
0: Vinga, adeu, Santi. Ara sí que tenim a l'Andrea del Vendrell. Hola, Andrea!
3: Hola, bona nit.
0: Què tal, com estàs?
1: Oli.
3: Molt bé.
0: Sí?
3: Presents de la feina.
0: Vale, de què treballes, Andrea? De què treballes?
3: Soc veterinària.
0: Ah, veterinària, molt bé.
1: L'Andrea, tu ens havies comentat que estàs aprenent català gràcies al programa, no?
3: Sí, tots els dies.
0: Molt bé!
1: I d'on ets tu? Perdona, d'on ets tu originàriament?
3: D'Alacant.
0: Ets d'Alacant.
1: D'Alacant. Oye, parles català de puta mare, no?
3: Jo vaig estudiar valencià, però no tinc no estic acostumada a parlar català.
0: Ah, bueno, però català, valencià, més o menys... Sí, però ens entenem una mica, no, català-valencià?
1: El 80% ens ho entenem mínim.
0: Sí.
1: Segur.
3: Sí, jo tampoc estava acostumada a parlar en valencià.
0: Ah, vale, no el parlaves gaire, vale.
1: No,
3: en la meva casa, clar, no en parlava gaire.
0: I tu ara el practiques amb el Flash Urban. Molt bé, l'Andrea, no?
1: Home.
3: Un poquet, sí.
0: Molt bé.
1: Som al diccionari de la ràdio. Vamos!
0: Sí, sí.
1: Vamos.
0: I, Andrea, tu tens nòvio?
3: Sí.
0: Tens nòvio. I com us va conèixer, a veure?
3: Al treball.
0: Ah, també és veterinari.
1: Ah, sí?
3: Paregut.
0: Ah, vale.
3: Es dedica a la venda de menjar.
0: Ah, vale, molt bé.
1: Clar.
0: Pensava que s'havien conegut castrant un gat, saps?
1: Clar, o salvant un cavall i després se la va fotre com un cavall.
0: Dios!
1: Clar, perdoneu.
0: Per favor, vas molt fort.
1: No, perdoneu.
0: Molt bé, Andrea. I tu tens casa?
3: Us he
0: donat confiança. No, sempre tenim confiança. Ens agafem la confiança al màxim amb la gent, Andrea.
1: De seguida, eh? De seguida la tenim.
3: És veritat.
0: I tu tens casa, Andrea?
3: Sí, per això trucava.
0: Digues, endavant.
3: Per això trucava perquè jo fa un mes que acabo de... Perdó per mi català.
0: Cap problema.
3: Perquè fa un mes jo tinc la meva vivienda i la vaig comprar amb l'ajuda de l'ICF, amb el préstec de joves.
0: Ah, molt bé.
1: Ah, i de quan era l'ajuda, més o menys?
3: 30.000 euros.
0: Ah, vale. I t'has pogut comprar un bon pis o una bona casa o què?
3: Una casa de camp.
0: Una casa de camp t'ha comprat? Ah, molt bé, Andrea.
1: Oye, bona inversió, Andrea, molt bé.
3: En 4.000 metres de parcel·la, molt gran.
0: I quan valia la casa, en total?
3: 150.000 euros.
0: 150 i li has de restar els 30.000 de l'ajuda.
3: Clar, l'ajuda tu la tornis al cap de 30 anys, quan tu acabis de pagar la hipoteca.
0: Vale, hauràs de tornar-ho.
1: 1.000 euros l'any te'ls guardes per aquesta mini hipoteca que és de l'ajuda, no?
3: Exacte.
1: Oye, doncs molt bé, la cabrona...
0: Sí, sí, està superbé.
3: En 5 anys tu tornis a aquest diner i jo volia trucar perquè a lo millor la gent jove no sap que puc comptar amb aquesta ajuda, que tampoc és tan difícil optar per a que te la donguin.
0: És una ajuda...
3: És
0: una ajuda del govern central o de Catalunya?
3: De Catalunya, per al govern central, per a la resta d'Espanya, l'ajuda es diu Préstam ICO.
0: Préstam ICO. Ah, doncs mira, va molt bé que ho expliquis. Préstam ICO. I l'ajuda té 30.000 euros o depèn del que et vulguis comprar, és més o és menys?
3: Tens una quantitat màxima de 50.000 euros.
0: Vale.
3: Que en total ser... hauria de ser per a 200.000 euros de cost de l'habitatge.
0: Sí, si costa 200.000 euros, l'ajuda és de 50.000 euros.
3: Sí. és sempre d'un 20% del cost total.
1: Vale. És un 20% del valor de l'immoble amb un màxim de 50.000 euros.
0: Vale, vale. Per tant, com que la teva casa val 180.000, doncs et van donar tu uns 30.000 euros, més o menys.
1: 150.000. Si són 150.000 euros,
0: li han donat 30.000.
1: 30.000, exacte. És que ho estic mirant aquí a Google, he fet trampes, eh?
0: Molt bé.
3: Sí, sí, exacte.
0: Pues està, com has dit, com has dit que sigui aquesta ajuda? Com es diu?
3: És el préstam per a joves, l'ajuda per a l'emancipació de l'habitatge per a joves.
0: Ah, vale, vale. Hòstia, pues està molt guai que ho diguis, la veritat, eh?
1: Sí, sí, això ho fan l'Institut Català de les Finances i l'Agència de l'Habitatge.
0: Ah, vale.
1: I això es diu el préstec d'emancipació. Ah, molt bé.
0: Molt bé.
3: Sí, sí. És que jo sap que aquest programa ho escolta molta gent jove,
0: sí.
3: I jo crec que és important dir-ho perquè hi ha molta gent jove que no té la il·lusió ni pensa que igual pot accedir a un habitatge bé, i perquè bé, pensa que aquestes coses no existeixen.
0: Ja. I quants anys tens tu, Andrea?
3: Jo, 31.
0: Tens 31. Per tant, hi ha una data límit per demanar això?
1: 35-40, oi?
0: Ah, vale.
3: Yes,
1: ui,
3: sí.
1: Ha dit yes?
0: Ha dit yes i ui.
1: Mare meva, ara parlem anglès.
0: I francès, per favor.
3: M'he tornat boja per un moment.
1: Sabem que la d'Alicante és de Alacant, al nord de França, Alacant.
3: És que com no és la meva llengua materna...
0: Però ho fas molt bé, parles molt bé el català, la veritat.
1: Sí, parles millor que el Miquel i que jo, mare meva.
0: Ara només et falta saber-te la cançó del gegant del Pi o baixant de la font del gat, saps?
3: Me la puc aprendre, me la puc aprendre.
0: Molt bé, clar que
1: sí. Fantàstic.
0: Anem a cantar el gegant del Pi.
3: Ja us
4: ho digo. Ara balla el gegant del Pi. Ara balla pel camí.
0: Aquesta te l'has de saber, vale, Andrea?
3: Vale.
0: Molt bé.
3: És fonamental per a ser catalana de pues, pura cepa. Doncs
0: pues claro.
1: Catalana de bé. Catalana de bé.
0: Exacte. Molt bé.
3: Perfecte.
0: Molt bé, Andrea, un petó. Moltes gràcies per informar-nos d'això.
1: Adéu, noia.
0: Adéu.
1: Bona trucada.
0: Home, doncs m'ha interessat molt el que ha dit l'Andrea, la veritat.
1: Certament, és una cosa que hem d'investigar més perquè hi ha ajudes, tot i que no ho pensem, hi ha més ajudes de les que creiem, així que investigueu, que hi ha coses que ens interessa, joves.
0: Si hi ha algú que també ha demanat una ajuda i vol explicar la seva experiència, també pot trucar, només faltaria.
1: Exacte.
0: I si voleu demanar una broma telefònica...
5: Envia'ns un WhatsApp.
1: Demana!
5: 699-69-69-69.
0: Envia'ns un WhatsApp i demanes una broma telefònica.
1: Demana!
0: Va!
5: Som els nòvios que la teva mare no voldria per tu. Flash Urban.

0: Mini.
1: La minifaldilla.
2: Està plovent molt.
1: Per favor.
2: Està plovent molt.
1: Hem de tornar amb vaixell.
2: Vaya llamp.
1: La nostra llar.
2: Vaya trons.
1: No tenim llar.
2: No. Que com plou.
1: Hi ha hagut drames a moltes cases, eh? Avui que parlem de l'habitatge, sí, amb el tema de les pluges, hi ha cases que, déu-n'hi-do, eh?
2: Ai, són les 9.
1: No, a dormir.
2: A dormir.
3: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flash Urban us desitja bona nit. És hora de dormir, tu marxa i abraça't els sols. No deixis la ràdio, escolta'ns al llit.
1: És hora de dormir.
3: No et facis la dormit.
1: Ah, no!
3: Saben que t'estàs amagant. Agafa el pelús i vés a fer nonon. És
2: nens i nenes, a dormir.
1: Vamos.
2: I si no voleu dormir, no truqueu al programa, que després ens anuncien. Vale?
1: Exacte, ens podeu escoltar, ja, però no truqueu. La resta, ja podeu seguir trucant. 9-3-5-4-5-6-8-6-8.
2: Ara anem a Vic, que hi ha la Martina.
1: Vic.
2: Hola, Martina.
4: Hola.
2: Com estàs, tia?
1: Mare.
4: Bé, molt bé. Ara estem anant cap a Ripoll i també està començant a ploure.
2: Sí.
1: Ah.
4: Però anem amb patera i no sé si la nostra alcaldessa ens deixarà entrar.
2: Dios! Vas molt forta!
1: Un moment, jo...
2: Per favor!
1: Avui que parlàvem de l'habitatge, l'últim que m'esperava era un xiste polític amb l'Oriol!
4: És la millor.
2: Ara diu que és la millor?
1: Aviam, jo, aquesta gent, color cafè, no vull que entri.
2: Però, a veure, tu ets de Ripoll?
4: Sí, de tota la vida.
2: I tu, una pregunta, tu vas votar Sílvia Oriols a les passades eleccions municipals?
4: Yes.
1: Molt bé.
2: Cadascú que pot votar el que li doni la gana, només faltaria.
1: Exacte. Aquí som oberts, podeu votar el que vulgueu.
2: I una pregunta, què tal aquesta senyora com a alcaldessa de Ripoll? Estàs contenta? La tornaries a votar?
4: Sí.
1: Heu notat un canvi? Heu notat un canvi a Ripoll des que ella mana o no?
4: Bueno...
5: Ara la gent paga el lloguer.
6: Bomba.
1: Uau. I abans no ho feien?
4: Abans no, abans hi havia més ocupa.
1: I vosaltres sou propietaris?
4: Pues no, nosaltres paguem lloguer.
1: Ah, vale.
2: Quan pagueu de lloguer? Ha marxat la llum de la ràdio. Un moment, acaba de marxar tota la llum de la ràdio.
1: Jo me'n vaig a casa, adéu.
2: Per favor, adéu. És que s'està liat...
5: Les de la CUP han tallat el llum.
2: Per favor.
1: Venga a la dutxa, hombre. No, és broma.
2: Perdó, és que ha marxat el llum i he perdut. Què estàvem dient?
1: Estem amoïnats.
2: Què estàvem dient? No me'n recordo.
1: Lo de l'Oriols.
2: Ah, sí, que quan pagues el lloguer? Quan pagues el lloguer?
1: Ha tornat.
4: Nosaltres paguem 510.
2: Ah, molt bé. Està superbé.
1: En total?
4: De lloguer de pis. Bueno, a parar...
2: Bueno, clar, és Ripoll, no és Barcelona, clar.
1: Ens estan estafant!
2: Clar.
1: No, evidentment.
4: Sí, però ara no hi ha res de lloguer, està tot supercar i...
2: Ja.
4: Molta gent de Barcelona que ve cap aquí...
2: Dios!
4: I paga, pues... Ens han de fotre els d'aquí.
2: Clar, tu ets de Ripoll i estàs fart que gent de Barcelona vagi a viure a Ripoll perquè és més barat, tu.
4: Sí.
5: I que col·lapsin el poble.
4: I col·lapsen tot.
1: Ara us queixeu de la gent de Barcelona? Home, reforcen l'economia ripollenca, no?
4: Sí, em porten també, clar que sí.
5: Aquí tothom és benvingut.
1: Molt bé.
2: Menys què?
1: Menys els què?
4: Els colacaus.
1: Ala. Ala, vinga, noi, sisplau.
4: No. Tothom que vingui a treballar... És benvingut.
1: De forma legal, és benvingut.
2: Aquests són de Ripoll i no ho poden negar-ho, eh? Són de Ripoll, de Ripoll.
5: Parlarem ja pillat.
1: Mare de Déu, Cardedeu.
2: Molt bé, moltes gràcies, Martina, i el teu nòvio, que ens ha trucat.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Adéu.
1: Adéu, nois.
2: Adéu.
6: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
2: Per favor, entre la tormenta i aquests dos...
1: No, avui sortim escaldats del programa, ja veuràs, xaval.
2: Hola.
7: Hola.
2: Qui ets?
7: De Sabadell.
2: Però com et dius?
7: Manel.
2: Manel de Sabadell. Què? Què passa, tio?
7: Re, molt bé.
2: Estàs bé, Manel? Està plovent molt a Sabadell?
7: De què parleu avui?
2: Per favor, Manel, per què truques, tio?
1: Però, Manel, tu truques de forma gratuïta sense saber de què xerrem?
7: Sí.
2: Mira, et posarem una pista.
7: Mari Carmen,
2: parlem de l'habitatge.
1: Sí.
7: Ah, vale.
1: Que quants anys tens, tu, Manel?
7: Jo, 18.
2: 18 anys.
1: Clar, tens una opinió fundada del tema de l'habitatge a Catalunya ara mateix o no, Manel?
7: Sí, ara mateix està molt malament.
2: Ah, per, gràcies per explicar-ho.
1: Bona opinió. Tu tens pensat independitzar-te d'aquí poc, Manel, o què vols fer, amic meu?
7: Sí, m'agradaria, però com està el tema, no.
2: A quina edat t'agradaria independitzar-te, Manel?
7: Als 27.
2: Als 27 exactament, eh? Ni 25 ni 30, als 27.
1: Bueno,
7: més o menys.
1: Avui dia no és un drama d'edat, perquè no. Tal com està el pati, sí, joder.
2: Sí. I escolta, Manel, t'agradaria llogar o t'agradaria comprar? Què vols fer?
7: Comprar.
2: Ah, sí? Carai, tu tindràs la pasta o què?
7: Sí, ja la buscaré.
2: Ja la buscaràs, clar.
1: Tu roba, Manel.
2: Si no tens la pasta, la busques.
1: Clar, ja està. Exacte. Tu casa't amb una iaia de 90 anys milionària i ja ho tindràs tot.
2: Amb una Mari Carmen.
1: Amb una Mari Carmen. Bueno, la Mari Carmen... Cuidao.
2: Molt bé, Manel, gràcies per trucar. Vinga.
7: Que vagi bé.
1: Adéu.
6: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres. Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Estiu Maratí, aquesta de Moveix Jo, que sona a través del Flash Urban. Aquesta setmana és el número 1 de Flash FM. Les 9 i 9 minuts, hi ha una tormenta que flipes. I nosaltres farem més tormenta amb una broma telefònica que estem a punt de fer ara mateix.
1: Vinga, va, la broma telefònica que farem, que molta atenció, diu així. Víctor Fernández Peláez ens diu: ahir va començar el Decathlon de Sant Esteve de Sesrovires, que no cal que vingui més, que l'han vist fer alguna cosa o no sé, que està treballant de picking. Inventeu alguna cosa, que ja no cal que vingui més, bla, bla, bla. El tio viu a Martorell, vale, però treballa al Decathlon, la botiga d'esports de Sant Esteve de Sesrovires. Així que res, anem a trucar de part de l'Arnau i el Carles, que volen fer la broma, i anem a vacilar una mica aquest bon home, Víctor Fernández Peláez. Nosaltres trucarem del Departament de Conducta del Decathlon, a Catalunya.
0: Perfecte.
1: I li farem una mica l'estafa de la girafa. Com ens agrada!
0: Doncs vinga, va.
1: Perdó. Aviam, aviam. Víctor?
2: Se te ha redirigido al buzón de voz.
1: No, no, no.
2: Porque la persona a la que estás llamando no está disponible.
0: ¿Cómo que no está disponible? No hem de tornar a trucar.
1: Això és mentida. 9 i 10. Clar que està disponible. Això és que no ens vol agafar perquè té por, que siguem uns estafadors o pitjor, uns bromistes.
0: Tornem a provar, a veure ara.
1: I és el cas. Vamos allá.
0: Vinga, va.

0: Diga.
1: Hola, bona nit. Parlo amb el senyor Víctor Fernández Peláez.
0: Com?
1: Parlo amb el senyor Víctor Fernández.
0: Sí, soy yo.
1: Què tal? Com estàs? Mira, et truco del Departament de Conducta de Decathlon. Com estàs?
0: Hola, sí. Què tal?
1: Què tal? Tot bé? Bueno, tu portes un temps relativament curt treballant al Decathlon de Sant Esteve de Sesrovires, correcte?
0: Sí.
1: Vale, ens pots explicar què tal la teva experiència fins ara?
0: Ah, doncs fins ara, la veritat, molt bé. A veure, porto una setmana.
1: Portes una setmaneta, estàs al fent de picking, correcte?
0: Sí, a la turba.
1: Vale. I explica'ns quines són les funcions que fas habitualment.
0: Doncs tinc dues funcions físiques, o picking,
1: vale.
0: O no sé com ho diu exactament, però reposició, quan arriben caixes a la cinta i les hem de col·locar als seus llocs i tot això, saps?
1: Mm-hmm.
0: Doncs aquestes són les dues funcions principals que faig.
1: Vale. I fins ara estàs a gust, no tens cap problema amb cap company, ni res d'això,
0: no? No, tot el contrari.
1: Vale.
0: O sigui, m'han rebut molt bé, cap problema, estic molt còmode, la veritat.
1: Vale. Aquí tinc apuntat que vostè viu a Martorell, oi? Pot ser?
0: Sí.
1: Vale.
0: Sí, sí.
1: Vale, t'explico, Víctor. Mira, jo faig una mica de, perdó de l'expressió, de paloma mensajera, vale?
0: Sí.
1: Perquè rebo alguns avisos o algunes cosetes que no ens acaben de quallar del tot. I
0: vale.
1: El tema és que, bueno, hem vist algunes imatges i també algunes denúncies de companys que creuen que tu a la botiga estàs fent coses que no estan bé del tot. Ja parlo a nivell moral.
0: Com que a la botiga?
1: Sí. Diuen que hi ha certes interaccions amb clients i més concretament amb clientes que no els hi acaba d'agradar.
0: Però no, crec que t'has equivocat perquè jo estic al magatzem de...
1: Ja.
0: De les teves Rovires. Jo no he anat a cap botiga.
1: Però perdona, quan dic botiga, però és que sempre parlem de botiga. En l'empresa del Decathlon sempre ens referim a botiga en general amb tot.
0: Ah, vale.
1: Vale? Llavors, sí, el magatzem tal qual... Sí, el tema és amb algunes companyes i companys.
0: Ah.
1: Vale? Sí, diuen que, bueno, que en algunes ocasions t'has passat de confiança.
0: Però és que no... Ara mateix no... O sigui, no... M'has agafat una miqueta
1: fred,
0: o sigui...
1: Ja, no, a mi, jo és que per això t'ho dic, que sóc una mica de comunicar les coses, que jo tampoc és que ho jutgi, perquè jo com tal només informo del tema i per això t'he de fer algunes preguntes, eh? Llavors,
0: sí, tu el que vulguis, perquè estic flipant.
1: Per això t'ho dic, vale? Tu intenta relaxar-te, tranquil, són unes preguntes que fem de... Això ens passa més del que creus, no? Això és Decathlon, imagina't tot el que passa a Espanya, a França, tot arreu, imagina't, o sigui que ja saps com va. I res, has consumit drogues alguna vegada al magatzem?
0: Mai.
1: Seguríssim, oi?
0: Sí, però...
1: Vale,
0: però
1: espera, deixa que... Un moment, deixa que apunti. Vale, no,
0: sí, però és que ni a dins ni fora, o sigui, ni bec alcohol, ni fumo tabac, ni res.
1: Em pots recordar la teva edat?
0: Tinc 20 anys.
1: 20 anys,
0: 19,
1: vale.
0: 19 d'agost del 2006.
1: Del 2006, vale, espera, això aquí... Perfecte. Vale, i per què li vas tocar la cuixa a una companya? Fa 3 dies.
0: Com? A veure, però... un moment, o sigui, no t'hauràs equivocat, és que estic flipant molt. O sigui, jo em dic Víctor Fernández Peláez, eh?
1: Peláez, sí, correcte. Sí, jo he rebut unes denúncies. D'un tal Víctor.
0: De Víctor Fernández Peláez.
1: Víctor Fernández Peláez, el Decathlon de Sant Esteve de Sesrovires, un home que es comenta que consumeix estupefaents dins de la fàbrica i que, a més, és una mica s'excedeix de confiança, sobretot amb el sector femení.
0: Impossible això que m'has dit. Vale. Impossible, eh?
1: Bueno, doncs aquí tenim diverses denúncies, així que haurem de reunir-nos aviat tu i les altres companyes que t'han denunciat i companys també,
0: no,
1: que ho han vist.
0: Sí, en quan puguis, o sigui, vale. Estic flipant, és que ja. A lo millor s'ha equivocat la companya, però és que de veritat t'ho diu, eh? És que clar, no em creuràs perquè des de la teva posició clar, jo et puc dir el que tu vulguis, saps?
1: Ja ho parlarem bé, però bueno, aquí surt això, que ha tocat més d'una vegada les cuixes a alguna companya i que no estan a gust amb la seva presència. I sobretot també
0: no,
1: que guarda,
0: sí.
1: Que guarda estupefaents a les seves pertenences personals.
0: Jo crec que sí, que em fio del que em dius, però que si és així, s'haurà equivocat de persona o...
1: La pregunta és tu per què et drogues als magatzems del Decathlon? Jo és la pregunta que tinc ja més enllà, un tema personal, perquè jo sóc pare de dues criatures i no m'agrada que la gent consumeixi drogues al seu espai de feina. Això també t'ho pregunto jo de forma personal.
0: No, jo no sé si això és cap tipus de broma, però t'ho juro.
1: Ah, perdona, no, perdona, un moment. Són les 9:15 i ara mateix m'estàs dient si t'estic prenent el pèl? M'estic quedant 45 minuts més de la meva feina i m'estàs dient si això és broma? De debò?
0: Però és que estic flipant, t'ho juro, per la meva mare, per qui sigui, que mai... O sigui, és que no...
1: Joder.
0: Ni veig fora, ni... Però és que això deu ser un error, t'ho juro, però és que demà mateix vaig on em diguis i parlo amb tu, amb qui sigui, que estic flipant.
1: No, jo és que jo amb tocones que consumeixen no vull quedar ara mateix, la veritat. Estic una mica enfadat. I més quan m'has dit que sí és broma. Imagina't.
0: Però t'ho he preguntat amb tot el respecte, no? És que no... Sí, no ho sé. És que no sé com reaccionar a aquestes coses. És que no... O sigui, t'ho juro per ma mare, perquè tu vulguis, per meu pare, per meu germà, per meva nòvia, que no ni bec alcohol ni tabac.
1: Una llàstima que tinguis nòvia, perquè et volia demanar una cita. Estàs a Flash FM, és una broma!
2: Ai, Víctor, que estàs en directe al Flash Urban, tio.
0: Hòstia puta, tio.
2: T'has menjat la broma amb patates, Víctor?
1: De cabo a rabo.
2: Per favor.
1: Què passa, xaval?
0: Quina ha sido?
2: Víctor, respira, no passa res.
1: Això ho han demanat l'Arnau i el Carles.
2: Qui són l'Arnau i el Carles?
0: Que puta, tio. Quin puto susto, tio.
2: T'estan escoltant ara mateix per la ràdio. Digue'ls-hi alguna cosa. Digue'ls-hi alguna cosa.
0: Cabrones, que puta, hola, madre mía, tio. Que susto m'ha entrat el cuerpo, tio.
2: El pobre ho has passat molt malament, de veritat, eh?
0: No, sí. Hombre, es que imagínate que llevo una semana y me dicen, no, busca el culo una tía y que te dio una serie de matos. Pues.
2: Pobre Víctor.
1: Què t'ha semblat aquí el responsable d'ètica de Decathlon? T'ha posat nerviós, cabroncete?
0: Sí, i encima que lo de los es que yo pensaba que era broma, pero cuando me ha dicho lo de los 45 minutos digo, ya está. ¿Sabes? Ya está, hay un tío fumando porros en almacén y se piensan que soy yo.
1: Pues no.
2: ¿Qué tal la final de Calón aquests primers dies, Víctor?
0: Molt bé, no, son muy majos, la verdad. Son muy majos. Por eso me parecía muy raro.
1: Casi la cago quan he dit lo de la botiga. I el tio m'ha dit, no, que estic a magatzem.
2: Ah, sí,
1: ho he salvat per poc,
2: però mal.
1: Ahir l'he salvat.
0: Sí.
2: Molt bé, Víctor, que vagi bé, tio, gràcies.
1: Merci per respondre i per creure tu. Adéu.
2: Vinga, adéu. Si tu també vols demanar una broma telefònica, envia'ns un WhatsApp ara mateix al 699-69-69-69.
3: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699-69-69-69.

0: 93.8. El ritme. A Flash FM ho patem a les xarxes. Instagram, TikTok, YouTube, uneix-te a la gran comunitat Flash FM amb el contingut més cafre, sessions exclusives, challenge i tot el que no hauríem de fer, però que no podem evitar fer.
1: Reels amb milers de visualitzacions.
2: Les novetats musicals més destacades. I la informació detallada de totes les festes Flash FM.
0: Forma part de la comunitat amb més ritme. Segueix Flash FM a les xarxes socials.
3: Mandanga de la bona.
0: Avui al Flash Matí.
4: Que és el perfil d'una màquina d'afaitar, d'afaitar-te els ous.
5: Invertir en los hijos es la mejor inversión. Pero primero invierte en tus huevos. Y ahí está la producción. La máquina que cuida tu producción.
6: Ostras, es brutal aquest
4: màquina. La última.
5: Adiós al verano. Vuelta a los pantalones. Si vas a tirar la caña, primero afeítate.
6: Los cojones.
5: La máquina que no te corta los huevos.
0: Flash Matí. De dilluns.

0: Patito A i Punto Pelota.
1: Ara!
0: Estem farts de la pluja!
1: Ja n'hi ha prou, no?
0: Vaya tormenta que hi ha ara mateix aquí!
1: No, ara en sèrio, ja n'hi ha prou, no?
0: Està plovent molt!
1: No podem més, no?
0: Vaya llamps!
1: Ja n'hi ha prou, no?
0: Vaya trons! Però vaya trons, eh?
1: Demano més!
0: Mira que relaxant.
1: A veure... És que és pluja, però a mi em recorda a una puta barbacoa, tio.
0: A una barbacoa?
1: Sí, a la carn. L'hamburguesa cremant-se, saps? Com...
0: Ah, vale.
1: O una dutxa. És una barreja entre barbacoa i dutxa.
0: Ui, ara que has dit barbacoa, tinc una gana.
1: Sí? Vols costelles o...
0: Avui és molt...
1: De carn.
0: Sí, però demanar un globo...
1: No. Clar. No, fatal demanar... Avui no demaneu globos, eh?
0: Avui no es pot demanar globo.
1: Aviam. No demaneu globos, eh? Aviam. O sigui, si teniu molta gana... No demaneu globos.
0: Si tens molta gana, cuines.
1: I si no tens res a casa...
0: Per un dia que cuinis no passa res.
1: I si no tens res a casa...
0: Imagina't el de globo, amb això a sobre.
1: No, fatal.
0: Imagina't el de globo així, saps?
1: No, fatal.
0: I hauria d'haver... Després a sobre, obre la porta i et veu a tu calçotets.
1: Hi hauria d'haver globos amb cotxe, no? Pels dies de pluja.

0: Un cotxe amb molts pedidos.
1: Ah.
0: O què? Així no es mulla el tio, no?
1: Ens inventem nosaltres.
0: Bueno, amb dos. Un que deixa els paquets i l'altre que condueixi.
1: Ah, sí?
0: Cuidao. Sí. Cuidao.
1: Molt bé.
0: Cuidao.
1: Hola, bona nit.
2: Sí?
1: Dios.
0: Hòstia.
1: La cabra de les cabres.
0: Hola.
2: Sóc jo. Sóc l'Àngel.
1: Ets l'Àngel?
2: Sí.
0: Ets el dimoni més aviat.
1: És que trugues cada puto dia,
2: eh? Escolta, que conec una que menja 5 ous, eh?
1: Tens una... Com que què?
0: Una que menja sense ous o 5 ous?
2: 3 per sopar i 2 per berenar.
1: Ah, sí? 5 ous cada dia? Home, doncs tindrà el colesterol a top, eh?
2: Sí, sí, i ho fa bé, eh?
0: Però això d'on ho has tret, amic meu?
2: Mana?
0: Això d'on ho has tret? Per què t'ho inventes, això? Què és?
2: Què m'invento? Això és completament real.
0: Ah,
1: una cosa...
2: El que passa és que vosaltres això què? Aniria bé, eh?
1: Aniries bé de què? Aquest home no està bé del cap, vale?
0: A mi em preocupa aquest cada cop més.
1: El que haurien de fer és que li treguessin el mòbil, perquè truca cada dia i diu coses que no són lògiques.
0: Jo encara no tinc clar.
2: Com que no són lògiques?
1: No, cari, no.
2: El que
1: no...
2: estàs dient aquí de la hipoteca, tot és mentida.
0: Senyor, un moment. Vostè, calli un moment. Mentida. Vostè truca d'una residència, oi?
1: Sí.
2: No, de la residència escolar Belloc.
1: Com? Residència què?
2: Escolar Belloc, de la Caixa.
1: Ah, i on és això?
2: Això a Cardedeu.
1: Ah, i això és una residència per avis?
2: No, hi ha avis i hi ha de tot, de la classe alta.
1: De tot què vols dir?
2: De la classe alta.
1: Ah, vale.
0: Masllop, es diu Masllop? No.
2: No.
1: A la Roca del Vallès, Vallès Oriental. Antiga residència escolar Belloc.
2: Cardedeu la Roca.
1: Sí, sí, l'he trobat.
2: Podeu mirar per internet.
1: Sí, no sé ja, sí, sí.
0: Oye, bé, i si els truquem el i els preguntem...
2: de la hipoteca i aquell sí. Que es diu Rumba 3, això tot és mentida, eh?
1: Vale, oye, jo trucaria a la residència perquè aquest home...
0: I preguntem sobre l'Àngel...
2: A quin món viuen?
0: I preguntem sobre l'Àngel, a veure què ens diu.
2: Sí, el món de la mentida.
0: Sí, però, Àngel, és real o no allò de la residència aquesta?
2: Home, clar.
1: Tu treballes?
2: Què voleu ingressar, vosaltres?
1: No.
2: Bueno, treballes i li pagues en part...
0: Has dit carrer Puigmal, no? Has dit carrer Puigmal, oi?
2: Són de... Bueno, seria molt llarg d'explicar.
0: No, però digue'ns, a quin carrer...
2: Si ho explico, sabreu com... Xxt,
1: Àngel, però, Àngel, sisplau,
0: Àngel, va.
1: No està bé, aquest home
0: sap. A veure, a quin carrer està? El carrer Puigmal, has dit?
2: Quin carrer? Això és una finca.
0: Carrer Puigmal 22, la Roca del Vallès. És llar d'avis, verge de la salut.
1: Tens el telèfon?
0: Truquem aquí a veure si està. Sí, tenim el telèfon.
1: Passa mal.
2: Allà envien tots els tècnics i es formen aquí.
1: És un mòbil. Però veus, aquest home va xerrant sol.
0: Estem trucant a la teva residència, Àngel. L'hem trobat, eh?
2: Bueno, un motor del Mundial.
1: És que no...
0: Àngel, estem trucant a la residència, t'ho juro, eh?
2: Sí.
3: Se te ha redirigido al buzón de voz
0: no.
3: Porque la persona a la que estás llamando no está disponible.
1: Hòstia, Àngel, no ens agafen el telèfon a la residència, tio.
2: No está disponible. No m'estranya, Telefónica no se pone, eh?
0: T'has liberado, eh, Àngel? Que cabrón.
2: Con la mafia me he topado.
1: Però una cosa, Àngel, per què et deixen agafar un mòbil si no pots agafar un mòbil, tio?
2: Però què dius?
1: Home,
2: escolta,
1: no.
2: Jo podré venir aquí a la ràdio?
1: No pots.
0: És que ens fa por. Àngel, és que ens fa por que vinguis a la ràdio. Mira la por que fas.
2: No, jo callaré.
1: Bueno, Àngel, vinga, que vagi bé, tio.
0: Gràcies per la teva companyia i esperit.
1: Sí.
2: Vale, una abraçada.
1: Bueno, aquest home és un home que ens ha trucat, que ens truca cada dia i que, bueno, que està en una residència vivint.
0: Sí.
1: I que jo crec que no li haurien de deixar agafar el telèfon.
0: Hem d'investigar quina residència és i algun dia trucarem en directe a la residència per dir, escolta, aquest senyor no para de trucar-nos, què fem?
1: Clar.
0: Què fem amb ell?
1: Com podeu comprovar, l'home va xerrant sol.
0: Clar.
1: Amb coses que no tenen res de sentit del que estem preguntant avui, però bueno.
0: És que és una barreja entre un tio loco i un geni. Perquè a vegades diu coses que dius, conya, té sentit, però no dona...
1: No
0: fa l'esforç de mantenir el tema del geni, saps?
1: A vegades té sentit, però a vegades no. Normalment no.
0: Algun dia trucarem la residència i arribarem a la conclusió de tot aquest tema.
1: El que és raro que no ens agafin el telèfon.
0: És que era un número de mòbil, no? Una residència...
1: Ai, he trobat un altre telèfon.
0: Ah.
1: La Roca del Vallès.
0: A veure, i què tal? Sembla oficial?
1: No, és el telèfon de la Caixa, no.
0: Ah.
1: El banc. Bueno, per res, continuem amb el programa. Va, que truqui algú decent. Truca'ns ara.
4: 93 545 68 68.
1: És el telèfon del Fresh Urban per explicar-nos avui si estàs fet de la pluja o no, i també sobre l'habitatge.
0: El tema de l'habitatge, que també ens interessa ara mateix, quan esteu pagant de lloguer, si és que esteu llogats, heu comprat una casa, viviu sols, amb amics, parella, el que sigui.
1: El telèfon és aquest, vinga.
4: 93 545 68 68.
1: Efectivament, 93 545 68 68. I si t'has quedat atrapat ara mateix per la pluja o alguna cosa i ens ho vols explicar en directe, també tenim el telèfon obert, eh? També estem aquí per servei públic, només faltaria.
0: Vinga, va, que el drama meteorològic és obert per tothom, així que ens actualitzes a tots, vale?
1: Dóna-li canya. I si vols demanar una broma telefònica, aquest és el WhatsApp.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Vinga, vámonos. Hola.
5: Hola, bones.
1: Hola, com et dius?
6: ¡Ole! Estàs a la ràdio.
0: Però què és això?
1: Baixa el volum, baixa el volum. Qui ets?
5: Hola, bona nit. Mira, jo em dic Roger i el meu amic, que s'ha emocionat tant de sortir per la ràdio, es diu Jordi.
1: Vale,
5: i hem escoltat aquest pobre home.
1: Sí.
5: Bueno, es veu clarament que no està gaire bé del cap.
1: No ho està.
6: Està com una regadera, xic.
0: I què opineu d'aquest home? A veure, què hem de fer amb ell?
6: Penjar-li el telèfon quan truqui,
5: home. Està molt clar que el que hem de fer és vetllar per la seguretat d'aquest home, treure-li el telèfon i mirar de trucar a aquesta residència perquè el tinguin més controlat.
1: És el que hem intentat fer ara mateix, però no ens han agafat el telèfon. Ho has escoltat, no?
5: Home, però company, a veure, heu d'entendre que són les 9:30 de la nit.
0: Sí, bueno, clar, una residència és 24 hores.
1: Sí, bueno, clar, però si se'ls ha escapat un avi, què hem de fer?
6: No està obert. El servei 24 hores no entén a la residència.
0: Com que no?
6: Que fallo que té el telèfon a la mà.
0: Home, perdona.
6: Com que no ho veus?
0: Una residència hauria de tenir servei 24 hores.
1: Home, hi ha un home d'aquesta residència que té un telèfon i està tocant a la ràdio. Jo crec que hauríem de saber-ho, aquesta gent, saps?
5: Se nota que no heu entrat mai a cap residència ni heu treballat
0: allà. No poco. Però tu què saps?
5: Allò és campitxa. Allò és campitxa. Ja t'ho dic jo, que són dones despullats intercanviant-se els llits i de tot.
1: O sigui, tu creus que una residència... Bueno, creus o has vist que una residència és campitxa, que no fan res?
5: Sí, ja t'ho dic jo. Jo...
0: No estic d'acord.
5: Experiència personal. Experiència personal.
1: Del teu avi o alguna cosa?
5: Bueno, anem a dir experiència personal, no duguem més informació.
0: Ui, li fa por, eh?
5: És una mica impressionant estar allí a les 2 del matí treballant i veure el jaio que surt amb boles pel mig del passadís, sí, que li acaba de fotre un quiqui a la veïna.
1: En sèrio?
0: Però que esteu dient, això és real o no?
1: Però ho has vist amb els teus ulls?
6: Jo no ho he vist, això és real.
1: En sèrio?
5: Jo ho he vist amb els meus propis ulls.
1: Però tots els volien.
6: Però
1: digue-li al teu amic que calli, que és impossible parlar amb tu, si hi ha el teu amic allà xerrant. Sisplau.
6: Perdona, disculpa.
0: Silenci, anem a parlar per torns, va.
1: O sigui, tu has vist...
5: Clar que sí, ben fet.
1: Tu has vist amb els teus ulls que hi ha un avi que es va follar a una àvia, tots dos volien, segurament, a les 2 de la matinada.
5: Sí, bueno, a veure, no els vaig veure follar, però bueno, vaig veure aquest home que sortia al mig del passadís, allí despullat amb boles i tal, i bueno, a les 2 de la matinada, al mig del passillo, pues no sé, anar pixant, no crec, que cada habitació té el seu lavabo. Yeah.
0: Però tu ho vas veure perquè treballaves a jornada completa allà a l'hospital, o a la residència?
5: Bueno, anem a dir que estava fent labors a la comunitat.
0: Ah, això et va passar perquè et van detenir per alguna cosa i vas haver de compensar-ho.
5: Estava complint condena per bona gent, exacte.
0: Ah. Wow.
1: Què vas fer per la condena?
5: Salvar el meu germà que anés a la presó. Què te sembla?
1: Dios,
0: que heavy. Com el vas salvar? Explica'ns això, vinga.
5: Bueno. Això assumint els mateixos càrrecs que se li imputaven amb ell. Llavors,
0: què eren, quins?
5: El va lliurar de la presó.
0: Quins càrrecs eren?
5: No entrarem, però sí que demanaven de 7 a 9 anys de presó.
1: I què va fer el teu germà?
5: No entrarem en detalls, ho deixarem fins aquí, perquè, clar...
1: I el que jo no sabia que es podia fer...
5: Jo... La ràdio,
1: ja, Roger, però jo no sabia el que es podia fer de que podies passar-li la condemna al teu germà i que ell es salvés a la presó. Això es pot fer?
5: No que li passis la condemna o que me la passi ell a mi, sinó que tu assumeixes els mateixos càrrecs que se li imputen
7: a l'altra persona.
1: Però tu també vas, però tu també et vas portar malament?
7: No, jo no, però...
1: I doncs per què ho has de pagar-ho tu? No sé, la meva lògica...
7: Doncs faries el que fos.
0: Quina edat teníeu? Quina edat teníeu cadascú en aquell moment?
7: Doncs 22.
1: 22 anys?
7: Sí, 22.
0: Però els dos teníeu 22 anys? Qui sou, bessons?
7: No, ell en tenia un menys. Jo en tenia 22 i ell 21.
0: Ah, vale.
7: Ell ha sigut una mica més revoltoso de tota la vida.
1: I què va fer?
7: Però... Bueno, va ser una discussió familiar i llavors va comportar que se n'és tot de mare.
0: Hi havia drogues de por medio o no? Què hi havia? Explica'ns una mica més, va.
7: No hi havia drogues, no hi havia drogues. L'únic que hi havia, una discussió familiar.
1: Una discussió familiar que se'n va anar de tot.
7: Al final, que se'n va de mare i, clar, al final, doncs, la mare denuncia i tot aquest rotllo, els Mossos interpreten una altra cosa i tot, i te demanen, doncs, de 7 a 9 anys de presó.
1: La mare va denunciar els seus fills, el teu germà.
7: Exacte.
0: Però un moment, sí, a veure, perdoneu, no vull ser aquí pesat, però de 7 a 9 anys, quina discussió familiar pot derivar amb aquest tipus de càstig? A veure...
1: Hi havia armes blanques.
0: Clar.
7: No hi havia armes blanques.
1: I doncs?
7: Però quan tu marxes de casa i no té clau de casa per sortir, els Mossos interpreten que és com un sequestro. I clar...
1: Com que el teu germà, d'alguna manera, van interpretar que el teu germà...
7: En l'àmbit familiar qui demanen ja de 7 a 9 anys.
0: Va segrestar a la teva mare perquè li va treure les claus i...
7: Porteu-vos bé, que si no, la cagareu, eh?
1: Vale, escolta... Roger, escolta'ns un moment, per fer una mica de resum. La policia va interpretar que el teu germà va segrestar d'alguna manera el teu germà a casa seva.
7: A la seva pròpia mare a casa seva, sí. Això és el que van interpretar els Mossos. Sí, senyor.
0: Pues de 7 a 9 anys, home, em sembla molt gordo.
1: I tu estaves allà, en aquella discussió? Tu la vas viure?
7: Jo vaig viure la discussió, però jo vaig marxar... Jo vivia en aquell llavors a Saragossa i vaig marxar cap a Saragossa. Era el diumenge, dia de la mare, i vaig marxar cap a casa, a Saragossa, amb la meva dona i la meva filla, i a les 9 de la nit... D'aquell mateix dia em truquen els Mossos que el meu germà ha sigut detingut. I jo els hi vaig preguntar, bueno, i per què? Què és el que ha passat? Em diu, no, només te puc informar de que està detingut. Ah, vale, ja està, cap problema, eh? Tot bé, tot tranquil. Tu, tranquil, cap a casa, segueix fent la truita patates que estaves fent, sopa tranquil i vés a dormir, saps?
8: Però si el germà potser tenia alguna altra cosa, no? 7 o 8 anys?
7: I clar.
1: I saps algú de la teva?
7: Un germà em va dir, noi, la mare ha fet això.
1: Però tu saps
7: algú? Ha demanat... Com que sí, sé algú?
1: De la teva mare, ara mateix.
7: No, ara no sé si dir per sort o per desgràcia, però ja fa uns anyets que mor. Ja en fa, doncs, 11 o 12.
0: Ah, per desgràcia.
1: Per desgràcia, home, és la teva mare, tio.
7: Bueno, jo dic per sort o per desgràcia, no ho sé.
1: Però per sort de què?
0: Jo crec que has volgut fer servir una expressió que és molt popular, però que en aquest sentit no quallava molt. Parlar de la mort d'un familiar directe i dir per sort o per desgràcia...
1: Home, és molt lleig.
0: A veure, si estava patint molt, bueno, potser t'ho compro, però quin va ser la causa de la seva mort? Quina va ser?
7: Càncer de columna amb metàstasis.
0: Bueno, llavors entenc l'expressió. Llavors l'entenem.
1: Ja.
0: Bueno, hòstia, perdona que sembla que t'estem interrogant, però és una vida molt curiosa.
1: Clar, no, és interessant el que estàs explicant.
0: És molt interessant, realment.
1: A mi jo encara dic una altra pregunta, si m'ha permet, si no, no, saps?
7: Pregunta? A veure si te la puc respondre.
1: No, jo, més que pregunta, és com comentari de que molt forta devia ser aquella discussió perquè una mare tingui el valor de denunciar el seu propi fill. Vull dir, algú fort va passar realment 100%, saps?
7: I jo, de cop dir... que se podia haver fotut la llengua al cul i el policia, el mosso, que va redactar la denúncia, li podien tallar els dits.
0: Ui.
7: Perquè del dicho al hecho hay un gran trecho.
0: O sigui, tu creus que la teva mare va exagerar i que el policia no va interpretar bé les coses?
7: No, i el policia encara ho va ficar pitjor. El policia encara ho va ficar pitjor.
1: I en algun moment no podia dir a la teva mare no, t'estàs passant, no t'ho agafis així, que és el meu fill.
7: Bueno, clar, al cap de 6 mesos, la meva mare va voler anar a retirar la denúncia. Perquè...
0: Al cap de 6 mesos?
7: Se li havia anat de mare
9: amb la petita discussió que va ser. Mm-hmm. Se li havia anat de mare.
0: Una pregunta, pot ser que tu...
9: Van a treure la denúncia, però no li van deixar treure la denúncia, però el cas seguia endavant perquè els Mossos van ser presents en el moment de l'obertura de la casa.
0: Una pregunta, arrel de la denúncia de la teva mare que va posar en un primer moment, pot ser que tu li perdessis una miqueta d'estima a la teva mare?
9: Bueno, és que...
0: Sí o no?
9: Jo m'estimo la gent, però el que em fa mal, doncs, com pots comprendre, el deixes d'estimar i d'apreciar. Llavors, doncs... Yeah.
0: O sigui,
9: bueno,
0: sí.
9: Me vaig distanciar.
1: Et vas distanciar de la teva mare, per això vas marxar a Saragossa.
9: Saps aquelles coses que t'ajuntes amb algú i sempre surts amb el cul cagat?
1: Mm-hmm.
9: Allò, hosti, Itec, anem a fer uns cubates i acabes perdut, brut, t'han fotut els quartos, la cartera, i no saps ni on estàs, i surts un altre dia i també te'n vas de farra, o només te'n vas a comprar i acabes amb la roda punxada o s'espatlla el cotxe, quan vas sempre amb aquell col·lega o amb aquella persona? Doncs... El contacte amb ma mare era així.
0: Ah.
9: Tu tenies contacte, sorties amb el cul cagat. Bueno. I al final, doncs, per això t'he dit que per sort o per desgràcia, doncs sí que és morta. Per sort, bueno. Ja no la tinc al costat, i no em toca cada dia que ara cagam, que... Ja, sortir amb el cul cagat, que... i sí, per desgràcia, doncs, bueno, ja no tinc la mare aquí.
1: Escoltar-te fa una mica de mal.
9: Cosetes.
1: La veritat. Per el que dius, fa una mica de mal escoltar-te, les coses clares.
0: Sí.
1: Estàs parlant de la teva mare. I del teu germà, saps alguna cosa?
9: Del meu germà no en parlem, aquell si fos ara avui en dia, ja te dic jo, que me salvo jo el cul i aquell se'n va a la presó.
0: Però també està mort el teu germà?
9: Per mi sí, però que jo sàpiga encara és viu.
1: Però tu vas fer una part de la seva condemna, per tant, te'n penedeixes d'haver-ho fet?
9: No. No me'n penedeixo d'haver-lo tret de la presó.
0: Bueno, però...
9: Com te dic, si ara se me presenta aquesta situació...
0: No l'ajudaries, ara mateix, no l'ajudaries.
9: No, ho sento, però no. És a dir, jo vaig respondre en el seu moment i ell me va fer una punyalada o me va traicionar, com li vulguis dir, i ho sento, les traïcions s'apaguen. I els xivatos abans els hi donaven un duro i ara els hi donen pel cul.
1: Quina traïció et va fer?
9: No, és personal. Això aquí ja no hi entrarem.
1: Molt bé.
9: És molt personal.
0: Això es podria fer una sèrie de televisió, eh?
1: Heavy,
0: totes les anècdotes familiars.
1: Heavy. Bueno, Roger, moltes gràcies.
9: Jo et podria dir que cada dia et podria tocar com aquest home gran, però sí. Cada dia et podria explicar una història de la meva vida que et cagaries dels pantalons.
0: Doncs mira, vés canviant el teu nom, truques un cop per setmana...
9: Amb tot el respecte, aquest bon home, Carles Porta, podria fer una telenovela. Però com The Walking Dead, no, encara potser com el One Piece.
0: Bueno. Amb tot el respecte, tu també xerres com ell, eh? Cuidao. També teniu bona xerrada els dos.
9: A mi m'heu fet callar i ell no l'ha deixat, eh? Tot el rato xerrant.
1: Home, perquè ell era molt interessant el que deies. Tu estaves molestant, guapo.
9: Sí, també t'he tret. Jo sol vull dir que sou la hòstia i que gràcies per la feina que feu, que animeu molt a la gent.
1: Molt bé,
9: i ja està.
0: Gràcies. Gràcies, nanos.
1: Una abraçada, ànims.
9: I acabant això, els ciclistes, que et diguin roba visible, me cago en Déu.
1: Adéu.
4: Escoltes el Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Què tens avui per sopar, Carla?
2: Pues mira, tinc dues opcions. Tinc arroz salvatge amb salmó.
3: Soy el arroz! ¡Estoy loco!
2: I si no, tinc gnocchis de patata amb salsa.
3: Els gnocchis són més cívics i l'arroz salvatge! ¡Soy el arroz! Hola, soy el gnocchi. ¡Y yo el arroz!
0: I a tu, què t'ha passat avui? Antes tú me pichó.

0: Yo perreo sola.
1: Tú perreas solo, sola.
2: O bien acompañado, ¿eh?
1: Yo
3: sola.
1: Sola, solita.
3: En l'habitació.
1: De seguida regalarem la samarreta de Flash FM d'una manera molt particular.
2: Com us agrada, eh? Samarreta al Flash Urban, xavales.
1: Abans, però, anem a Granollers, que hi tenim a l'Osama.
2: Osama.
1: Hola, Osama.
2: Bin Laden.
4: Hola, bona nit.
1: Com estàs, Osama?
4: Molt bé, aquí em tens doncs mira, recollint la meva germana que ve de la uni.
1: Molt bé.
2: La germana de la uni, passada per aigua, no, la germana?
4: Passada per aigua, ve de Vic, la pobra, i ja saps.
1: I a sobre...
4: Cansada, no, està guent.
1: Granollers és de les ciutats més afectades de la pluja, no?
4: Doncs sí, molt afectades, sí. I l'acabo de deixar per Canovelles, que està encara ple d'arribades.
1: Ai, molt bé. Arribarà a casa o no arribarà a casa?
4: No, ja l'he deixada, ja la per sort. Aniré jo a casa meva, a Granollers, a descansar, que hem estat per la tarda buscant el noi que s'ha perdut.
2: Ah, sí? S'ha perdut un noi?
1: S'ha perdut un home?
4: Sí, un noi que es diu Rami, i estem aquí buscant-lo per Granollers i al voltant.
1: Ho he vist avui a les notícies, és veritat.
2: En sèrio? Ha desaparegut un xaval?
1: Es busca un xaval de Granollers, sí, sí. És veritat.
2: De quina edat, el Rami?
4: 12 anys.
2: I ja l'heu trobat, dius?
4: No, encara no, encara
2: hòstia,
4: no.
2: Per Déu.
1: I és un nen amb autisme, és veritat.
4: Sí, amb autisme i res, ara toca anar a descansar, que demà treballem, però espero que el puguin trobar aviat i que la família
2: estigui més activa. Espera, abans que seguim amb la conversa, si serveix la ràdio per alguna cosa és per això, si us plau, si algú no ho sap encara, un tio que es diu, bueno, un xaval de 12 anys autista que es diu Rami, a la zona de Granollers, si us plau, si algú s'acaba d'entrar i està per la zona, investigueu i apreneu del tema.
1: És de 1,73 d'altura, pell morena.
4: Sí.
1: Pelo corto y rizado.
4: Això mateix.
2: Doncs molta sort al Rami, a la família i a la gent que l'estigui buscant, si us plau.
4: Això, aviam si hi ha sort i el trobem aviat.
1: Bueno, si algú vol col·laborar, doncs només faltaria. Hi ha molta gent buscant o què?
4: Doncs érem al voltant de 400 persones.
1: 400 persones buscant per Granollers el nen.
2: Un bon despliegue, de persones. Clar, les que faci falta, si us plau. Hem de trobar la gent.
4: Doncs sí. I a mi m'agradaria que col·laborés més gent, perquè avui ja ha tocat una altra persona, però el dia de demà mai se sap.
1: Sí. Bueno. A més, posa que el dia que es va perdre anava vestit amb una samarreta turquesa i pantalons curts esportius de color taronja.
4: Sí.
1: I és molt probable que estigui desorientat.
2: Quants dies? Porta un dia o més d'un dia?
4: No, porta un parell de dies, des de dissabte a la nit.
1: Va desaparèixer el 4 d'octubre, posa la notícia, dels Mossos.
2: Hòstia, estic molt preocupat, em sap molt de greu la situació. Si us plau, ajudem a trobar el Rami. Ostres.
4: Seria convenient que tota la gent s'impliqués.
1: Ho he vist avui les notícies, és veritat.
2: Hòstia, estic una mica en xoc ara, eh? Sí. Joder, bueno.
4: Doncs, clar, jo ja per l'hora que és, per això he acabat de fer la batuda i vaig cap a casa. Mm. Més que res perquè demà toca treballar, tinc guàrdia i clar, demà són moltes hores de feina a l'hospital.
1: Vale. Bueno, pues ara s'hi ara mateix hi ha gent buscant-lo, aquestes hores de la nit, o s'ha acabat?
4: Sí, no, encara queda, encara queda. També està la Protecció Civil, els bombers, així que,
1: vale,
4: que encara hi ha molta gent.
1: Bueno, pues, si hi ha algú de Granollers que ens vol trucar i ens vol explicar una mica com va aquesta cerca i si podem ajudar a través de la ràdio, pues, poden trucar perfectament.
2: Estem aquí per això, justament, per ajudar-vos al que faci falta.
4: Moltes gràcies, això s'agraeix molt.
1: Bueno, maco.
2: Merci per la teva labor, també.
1: Descansa.
4: A vosaltres, bona nit.
1: Adéu, bona nit, que vagi bé.
5: 93 545 68 68.
1: Recordem, el Rami de Granollers, que porta 4 dies aparegut, és un nen de 12 anys.
2: Que pateix autisme, o sigui que està molt desorientat.
1: Hola. Hola.
6: Hola.
1: Hola, com et dius?
6: Hola, jo em dic Joaquim.
1: Baixa'm el volum de la ràdio, Joaquim, sisplau.
2: Sí. Hòstia,
6: que estan aquí, sí, com estem?
1: Bueno, pues...
2: Ara una mica impactats amb la notícia del nen desaparegut de Granollers, la veritat.
6: Sí, hòstia, la putada també ho he vist avui, hòstia, és impactant, sí.
1: I tu què tal la pluja?
6: Bé, la pluja, doncs mira, pues ara hem sortit de l'esquí amb el cotxe, amb uns companys aquí, a punt de per les serres de Puigmar de Lleida, i mira, aquí estem, aquí, disfrutant una mica de les pluges, també.
1: A tu et veiem bé, sense problemes, tu?
2: Sí, no et veig molt preocupat.
6: Això no vol dir viure en un poble.
1: Ah, lo bo de viure un poble, clar.
2: Molt bé,
1: sense problemes.
6: Sí, vosaltres què tal? Com va per allí?
2: Doncs bé, ara plovent molt per aquí també a Barcelona, però bueno, dins del que cap estem bé, clar.
6: Sí, i també hi ha hagut moltes inundacions, he vist, no?, per la zona de Barcelona.
2: El què, perdona?
6: he vist que han hagut moltes inundacions.
1: Moltes, moltes. No para de ploure.
2: Sí, sí, estem aquí passats per aigua. També.
1: Anem en caiac pel carrer, tio.
6: Sí, si no voleu que plogui, podeu enviar una mica d'aigua cap a Quilleira, si voleu, eh?
1: Vale, ja t'enviarem, vale?
2: Sí, amb ampolles de Font Vella.
1: Vinga. Adéu, maco. Bona nit. Hola. Epa,
2: no, no, no.
1: Vinga, va, telèfon obert fins les 11.
5: 93 545 68 68.
1: Hola.
0: Què passa, cabres?
1: Hola, cabreta.
2: Lolito.
0: Com esteu?
1: Pues bé, i tu?
0: Bueno, aquí aguantant la nit.
2: Ah, ets agent de seguretat, no?
0: Sí.
1: Que no segurata.
2: No, no us confoneu.
0: No. Ara,
1: veus com en sabem?
2: Molt bé, Lolo. Tu quina zona estaves? Recorda'ns-ho.
0: A Lleida.
2: Molt. A Lleida, vale.
1: I allà no plou, no?
0: Ara ha parat una molt gran pluja, està tota la tarda plovent. Mm. Ara sembla que està donant una miqueta de tregua.
2: Ara esteu relaxing.
1: Bueno, doncs esteu millor que nosaltres.
0: Qualsevol moment comença a ploure una altra vegada.
1: Molt bé. Sí. Què t'assembla la trucada d'abans d'aquell de la seva mare i del seu germà?
0: Una mica fort, tio.
1: Sí, no?
2: Són situacions que a vegades es viuen. Tu, Lolo, has viscut alguna situació familiar intensa com aquella o no?
0: Per sort, no.
1: Normal.
2: Lolo té una família més tranqui.
0: Sí, per això és una miqueta més tranqui.
2: Molt bé.
1: Bueno, Lolo, pues gràcies per trucar, tio. Que vagi
0: la
1: nit
0: i vigileu amb la pluja.
1: Agafa per aigües.
2: Adéu.
1: Hola.
7: Hola.
1: Hola, qui ets?
7: Soy Jonathan. Voy con la família ja pa casa a descansar.
1: Molt bé, Jonathan.
2: El Johnny, cuidao, eh?
1: Des d'on ens truqueu?
7: No, no me meto a lo hondo, que está lloviendo.
2: Sí, 100%.
1: Molt bé. Des d'on ens truques, Jonathan?
7: Barcelona.
1: Molt bé.
7: I una... Barcelona, yo también, con el coche ahora.
1: Molt bé. I ara que suportar la pluja, no? Amb el cotxe.
7: El tipo de ponerle los manguitos al coche.
2: Home, sí, perquè hem de flotar, perquè amb tanta aigua, mare meva, eh? Johnny?
7: Ja ves. Es ya, pues poner una música chula.
1: Ara anem, ara anem.
2: A seguida.
1: Tu tranqui. Vinga, adéu, Jonathan.
2: Adéu.
1: Vinga, va, de seguida regalem la samarreta de Flash FM i també podeu demanar bromes telefòniques.
2: A través del nostre WhatsApp 699-69-69-69.
1: Dóna-li canya, va.
5: Flash FM. Són les 10.

a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Brujos Brujos, Clarén i el Omar Kors.
1: Cançó importantíssima que heu escoltat al Flash Urban, eh?
0: És el Mega Crack.
1: Toma ja.
0: El Mega Crack.
1: Ei, crack.
0: Ah, sí?
2: Sí.
1: Sí.
0: Són les 10 i 4 minuts. Això és el Flash Urban de Flash FM. Déu-n'hi-do, vaya programa més intens portem avui, no?
1: Estan succeint moltíssimes coses, moltes notícies. Hem parlat de l'habitatge, també de famílies desestructurades, també d'un desaparegut de Granollers. Moltes coses avui, eh?
0: I en volem més.
1: Moltes més.
0: No parem.
1: Fins les 11.
0: Ens pots trucar ara mateix, va.
3: 93 545 68 68.
0: I tenim bromes telefòniques, també, eh?
1: Molt preparades, i en aquest cas trucarem després a un pare i ens farem passar per Digi, la companyia de telèfons.
0: Dios.
1: Cuidao.
0: Digimòbil.
1: Digimon.
0: Ara, però, anem a fer una cosa.
1: Ojo.
0: Anem a obrir el telèfon. Només qui vulgui la samarreta de Flash FM, però haurà de fer una prova molt important.
1: Depenent de la persona que ens truqui, farà una prova o una altra.
0: Vale, però que sapigueu que la samarreta no és gratis, haureu de fer una prova.
1: Exacte, així que truqueu-nos si és que voleu la Cami de Flash FM, està guapíssima, no cal que ho diem.
0: Aquest és el telèfon.
3: 93 545 68 68.
0: Si aquesta prova surt bé, té la samarreta. Si no surt bé, no té la samarreta, és així de fàcil.
1: Així de senzill.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Òscar, de Polinyà.
0: Òscar de Polinyà. Tu vols la samarreta de Flash FM?
4: Jo quiero la camiseta de Flash FM.
0: Perfecte.
1: El tio la desitja de veritat, la anhela.
0: Molt heavy. Òscar, tu tens
4: nòvia? La necessito des que vivia en Sevilla. Des de que escuchaba allí.
0: Des de que ens escoltaves a Sevilla, que bé, molt
1: Ole,
0: bé.
1: Ole, mi arma.
4: Por la aplicación del Google.
0: Del Google, molt bé. Òscar, la teva mare, què està fent ara mateix a aquestes hores de la nit?
4: O trabajando o durmiendo.
0: Si la truquessis, et podria agafar el telèfon?
4: No.
0: No.
1: No.
4: Mi madre no.
1: Però a què es dedica, Òscar?
4: Mi madre en una fàbrica.
0: I el teu pare?
4: El meu pare està malo.
1: Però està entre nosaltres o ja no?
4: Està con nosotros, però està, tu sabes, no està pa...
1: Va
4: llamar
1: el pobrecico. Clar, ara no està per a disgustos i justament nosaltres el que volíem era generar un disgusto.
0: Sí, la veritat és que sí.
1: Llavors no podem fer-ho a una persona malalta. Clar.
0: Tens nòvia?
4: Sí.
0: Vale.
1: I d'on està la teva nòvia?
4: En Sevilla.
0: Si ara la truquéssim, saps si ens agafaria el telèfon?
4: Prueba.
1: Tu on vius ara mateix? A Polinyà, has dit, no?
4: En Polinyà.
0: Polinyà. Ui, és que tens una cobertura molt dolenta, eh?
1: Té una cobertura dolenta, l'Òscar, sí. Com es diu la teva parella? És sevillana, la teva parella?
4: Sí.
0: Com es diu?
4: Se llama Míriam.
0: Míriam, vale. Si tu ara truquem a la Míriam en directe i li dius que ho vols deixar, i ella s'ho creu, t'emportaries la samarreta de Flash FM, sí o no?
4: Vale, vamos a provar.
0: Estàs disposat?
4: Sí.
0: Segur, eh?
4: Sí, sí.
1: Vale. No vale hacer ni trampa ni cartón, eh? No l'escribas per WhatsApp ni res d'això, Òscar.
0: No, eh?
4: No.
0: Fem una cosa. Et saps el telèfon de la teva nòvia de memòria?
4: No, te lo tengo que mirar.
1: Bueno, si no pone el altavoz del mòbil mentre parles amb nosaltres i ara quan posem una cançoneta ràpida ens ho dius.
4: Vale.
0: Sí?
4: Sí.
0: Vale, doncs mira. Anem a posar Golfes de Verda, perquè és el que som avui nosaltres.
1: Sí, som això, no ens amaguem.
0: De la Lorna. Mentrestant, que sona aquesta cançó, l'Òscar ens donarà el telèfon de la Míriam.
1: Estic nerviós, eh?
0: I després tocarem a la Míriam.
1: Ai, Dios santo.
0: I li direm que ho han deixat.
1: No!
0: Que heavy.

0: Pues estará sobando.
1: ¿Tan pronto?
0: Sí, porque trabaja de 5:30 a 3:00 p.m.
2: Miriam. No está disponible en este
1: momento. ¡No! Era el contestador este de polla.
3: Va, una altra oportunitat.
1: Va, vinga. Fem l'última perquè ens has caigut bé, Òscar. Sí. Però si no agafa aquesta vegada, no t'emportes la samarreta, amic meu.
0: Vinga, va.
3: Vinga, va. A més, és que és perfecta, perquè sobre el tema de la distància i tot, o sigui, hi ha contingut real que
1: ajuda,
3: pot funcionar. Saps?
1: Ajuda molt al context, sí.
3: Vinga, a veure ara, vinga.
1: Miriam.
3: La Miriam no, eh?
0: No tiene pinta.
1: Doncs, val. Malauradament...
3: L'últim?
0: No deja, perquè estarà sobando la pobre.
3: No.
1: No se encuentra disponible. Ho sentim molt, Òscar, però no t'emportes la samarreta de Flash FM.
0: Bueno... Otra vía será.
1: S'ha intentat.
3: Bueno, lo important és participar. Clar que sí.
1: Merci per
0: bueno,
1: tot, tio.
3: Adéu, maco. Una abraçada.
0: Adéu.
3: Adéu, adéu. Doncs, si vols la samarreta, ja sabeu de què va el rotllo, eh?
1: No us direm exactament això, perquè l'Òscar l'hem pillat amb la seva parella. Potser a tu et pillem amb una altra cosa.
3: Clar,
1: saps
3: clar.
1: O no? O sigui, que depèn de la situació.
3: Doncs vinga, va, busquem una altra persona disposable.
1: Vinga.
3: Algú... disposat a guanyar la samarreta de Flash FM?
4: 93-545-68-68.
3: Ja sabeu de què va el rotllo. Nosaltres buscarem una trucada.
1: Compromesa, polèmica. Molt compromesa.
3: Hola.
1: Epa. Aquest no volia la samarreta.
3: Hola.
5: Hola, bona nit.
3: Com et dius?
5: Soc el Germán.
3: El Germán.
1: Ja va d'on va?
3: Germán.
5: No el gran Germán, el altre.
3: El petit Germán. El que la té petita.
1: El petit germanet.
5: Bueno, tampoc és això,
3: Des d'on ens truques?
5: Pues mira, us truco des d'Igualada, però estem tornant de Barcelona ara mateix.
3: Vale. Amb qui estàs?
5: Estic amb la Sandra i amb la Inara.
1: Que són amigues, amants?
5: La meva parella... No, la meva parella i la seva filla.
3: Molt bé.
1: Ah, bueno.
3: I voleu la samarreta de Flash FM?
5: Home, clar.
3: Vale.
1: Clar, el tema és que tu estàs amb la teva parella, per tant, no podem fer una broma a la teva parella.
3: Clar.
5: No, no, li hem de fer al teu fill, que ha marxat uns dies a Canàries amb un amic.
3: El teu fill?
5: El fill de la meva parella.
1: Quants anys té?
3: El seu fill.
5: Sí, correcte.
1: Quants anys té el fill?
5: Té 18.
3: Té 18 anys, vale. Doncs farem una cosa. El que li hauràs de dir al teu fill és que demà mateix ha de tornar.
5: Vale.
1: Perquè heu tingut... No li podeu dir, però heu tingut un drama familiar, no li podeu dir quin és, que fins que no vingui no vale. Li podeu dir, i que per això li heu de fer aquesta trucada i que ha de tornar demà a les Illes Canàries.
5: Jo havia pensat en una altra cosa.
3: En què?
5: Vale, però ell, a la festa major d'Igualada, que va ser fa poc, va perdre la cartera i al final hi van tornar els Mossos, vale? A veure si vosaltres li podíeu dir...
3: No, és que la broma l'has de fer tu. No ho has entès. No ho has entès. La broma l'has de fer tu.
1: No, a més, no ens maregis. La idea és la que és, que ha de tornar demà de les Illes Canàries perquè teniu un drama familiar.
3: No maregis.
1: I podeu dir, per exemple, que és un drama familiar en relació a l'abuelo, l'abuela o alguna cosa així.
3: Clar. Clar, és que no té sentit que regalem la samarreta i la broma la fem nosaltres.
1: A sobre hem de fer el doble esforç. Un huevo. Va, pues la broma el faràs tu, que ets el padrastro, amb carinyo ho vull dir, vale? Llavors així, cuela más, vale?
3: I l'hauràs de renyar molt fort.
5: Vinga, va.
1: L'hauràs de forçar que torni i digue-li que la mare no pot parlar, que està jodidíssima, que no puede hablar, que està llorando en la habitación.
3: Sí?
5: Estoy llorando en mi habitación.
3: Vale, el telèfon del teu fill, del teu fillastre, te'l saps?
5: Sí, clar, bueno, el tinc aquí apuntat, al costat.
3: Vale, el tens apuntat. Fem una cosa, me'l dius ara mateix, vale?
1: Sí.
3: No pensis.
1: No pensis, un momentet. Nosaltres seguim aquí pendents d'aquesta broma telefònica que, recordem, farà aquest padrastre el fill de la seva dona, vale, que ara mateix està a les Illes Canàries, i que li diran al nano que ha de tornar corrents de les Illes Canàries perquè hi ha hagut un drama familiar, concretament en relació a l'abuelo, l'abuela o alguna cosa així. I que la mare està tan ratllada que no pot ni parlar perquè està plorant a l'habitació. Ara mateix estem fent les funcions d'apuntar el número del nen... Trucarem, estem una mica a les Illes Canàries, recordem, i això serà un agòbio tremendo. Aviam què tal funciona això. Estem de tornada. Hola.
3: Aquí, ja tenim el telèfon.
1: Molt bé.
3: Va, Vale, Germán, ja m'acabes de donar el telèfon fora d'antena.
5: Vinga, va.
3: I anirem a trucar al teu fillastre.
1: Germán, recorda que quan facis la broma ni la teva parella barra dona ni la filla diguin res, vale? Que estiguin callades, vale. I que sembli que l'estàs trucant tu des del cotxe, que estàs fent gestions i que tal, tal, tal.
5: Ainara, no diguis res.
1: Ainara, silencio, eh?
3: I les normes ja sabeu, si s'ho creu samarreta, si no s'ho creu o no agafa el telèfon, no hi ha samarreta.
1: Agüita, si no s'ho creu.
5: O samarreta o merdeta.
3: Exacte.
1: Digue-li que truques de l'hospital, que és un fixe.
4: Buena.
5: Hola. Hola, Jan.
4: Dime.
5: Jan, ¿qué me oye? Soy el Germán.
4: Sí, ¿qué pasa?
5: Vale, oye, una cosa. Vale, no te pongas nervioso ni nada, ¿vale? Pero mañana tendrías que venirte para aquí.
4: Que mañana me tengo que ir para...
5: Sí, yo te envío, yo te hago un bizum y te sacas un billete y te vienes para aquí, para Barcelona, porque tenemos un problemilla en casa y creo que tienes que venir.
4: ¿Pero qué ha pasado?
5: Bueno, es que no te lo puedo decir por teléfono porque te vas a poner nervioso y tal, y prefiero que te vengas y tú mismo lo veas.
4: Pero, ¿es muy grave?
5: Hombre, si te digo que vengas es que es muy grave. No te voy a decir que vengas para fastidiarte las vacaciones, ¿sabes? A ver, en plan padrastro malo decirte vente que es desatidio, no. ¿Sabes? Es porque realmente necesitamos que estés aquí. Te hago un visto una hora, ¿vale? Y mañana por la mañana te coges el primer vuelo que puedas. Y te vienes para aquí, ¿vale? Si te digo vale. Que es serio, es, pues si te digo que te llamo y que te vengas, es porque tienes que ir así. ¿Vale?
4: Vale, vale, vale, vale.
5: Venga, pues ahora te hago un bizum, ¿vale?
4: Vale.
5: Venga, hasta luego.
3: Ethan, no pensis.
1: Ethan, espera.
3: Ethan, que estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM, tio.
1: Que era una broma.
6: ¡Ay, qué cabrones!
3: Ethan.
6: Aquí emborrachándome.
1: Ian.
7: Ian.
1: Ui, Ian.
3: Estàs bé?
7: Hola.
3: Ian, estàs bé?
7: Sí.
3: Ah, vale. No, dic, no t'hem vist gens preocupat, la veritat.
1: No, o sigui...
7: Hombre. Hombre.
1: Obedece al Germán siempre,
3: Sí, ¿no?
7: De verdad, qué susto, Pensaba que había muerto mi gato o algo.
3: No. El gato está bien, Ethan.
1: El gato está bien. Si yo te contara, Ethan, del gato...
7: Ian,
3: bueno, que el teu padrastre s'acaba d'emportar la samarreta de Flash FM perquè t'has cregut la broma.
1: Bravo!
7: Venga,
3: muy bien, chicos. I l'Ian emborratxant-se a les Canàries, saps?
1: Oye, Ian, que guapo el plan de les Canàries, no? Què estàs fent ara mateix?
7: Mira, pues ahora mismo cenando amb un cubata.
1: Ui.
7: I ens anirem de festa ara.
3: Molt bé, l'Ian, no?
1: Què hi ha a les Canàries? Que hi ha festes d'alguna cosa o alguna cosa, no?
7: Bueno.
1: Ui, que no vol dir-ho,
3: No vol dir-ho davant del padrastre, normal.
1: Per favor, claro, Ian.
7: Claro. Que hi ha molta festa.
3: Hi ha molta festa.
1: Però no són els carnavals ni nada, no?
3: Això no, és el febrer, no.
1: Ah, això és el febrer. Claro. Vale.
3: Molt bé. Bueno, Ian, que vagi bé les vacances. Una abraçada.
7: Vale.
1: Besazo.
3: Adéu, adéu. Bueno, Germán, t'haig de dir que sí, que t'emportes la samarreta de Flash FM.
1: Enhorabona, família. Molt bé.
8: Bravo.
1: No m'esperava que sortiria bé,
3: Jo tampoc.
1: El tio ho ha fet de puta mare.
3: Sí.
8: I que confiaves poc en mi,
3: La veritat és que confiava molt poc en tu.
1: Jo et diré que és la millor broma que ha fet un oient, Et diria, Ho ha fet perfecte, sin fissures.
8: Llavors tres camisetes, tres samarretes, una per cada un, no?
1: No,
3: només una,
1: flipes.
3: Cari, només una.
1: Que som els pobres.
3: Exacte. També t'haig de dir que el teu fillastre, l'Ian, como que estava molt preocupat,
8: Sí,
3: com
8: veu que ens estima molt,
3: Sí, ja ho veig, ja.
1: Bueno, es veu que anava amb quatre cubates a sobre i que se la pelava el papo, saps?
8: Estava dopado.
3: Bueno, Germán, no pensis que t'agafem les dades i t'emportes la samarreta, vale?
1: Enhorabona a tots, molt bona feina.
3: Adéu, maco.
9: Ens agradaria disculpar-nos. Absolutament res. Flash Urban.

0: Com? Que ens ho mereixem,
1: home. Anem a fer patir més a la gent.
2: Sí, una miqueta.
1: I tornem a fer una altra broma telefònica. És que no parem,
2: La veritat, és una broma molt fàcil.
1: Ah, sí?
2: Diu així, hola, sóc en Lucas. Li podeu fer una broma al meu pare, que es diu Florian Daide, sobre que a Digit denuncia'l pel que vulgueu, si us plau. Aquest nen no escriu molt bé, però bueno, el farem.
1: El Lucas.
2: Evidentment és Digi, l'empresa telefònica, la companyia de telèfon. I res, anem a trucar aquest home, Florian Daide. Florian Daide.
1: Que és italià?
2: No ho sé.
1: Bueno, anem a trucar al Florian. Estem marcant, eh?
2: Hola, bona nit. Parlo amb el senyor Florian Daide.
3: Sí.
2: Florian, què tal?
3: Bé, quin és?
2: Bé, què tal, com estàs? Mira, et truco de la companyia Digi, de la teva companyia telefònica.
3: Espera.
2: Hola?
3: Dime. Sí, t'escucho.
2: Hola. Sí, castellano o català, et truquem de la companyia Digi.
3: Hasta ahora, me llama.
2: Hola, te llamamos de la companyia telefònica.
3: Sí?
2: De Digi.
3: Digi?
2: Sí,
3: ¿qué usted... es Digi?
2: Digit, ¿usted tiene contratada la compañía telefónica?
3: No.
2: ¿Y qué compañía telefónica es usted?
3: Orange.
2: Por eso, Orange es lo mismo que Digit. Mare meva, a veure...
1: Pensava que era una estafa.
2: A veure, qui ens dona la info, malament?
1: Hola!
2: Per favor!
1: Díselo.
2: Per favor. Dice que a Digit denuncia't. Per favor.
1: Aquesta home no s'entera.
2: Hòstia, Lucas, de merda. Molt malament, Lucas.
1: Clar, i a sobre de la companyia telefònica, doncs clar, sembla que sigui una estafa, que serà que no hi ha trucades d'estafes a línies telefòniques.
2: Joder, imagínate.
1: Clar,
2: hòstia, clar. És que vaya trola pirola.
1: I per una que és veritat, bueno, veritat,
2: sí, ja
1: m'entens.
2: Ja ens enteneu, sí, per una que no és estafa, sinó que és broma.
1: Exacte.
2: Pues macho, mira, recordatori important, sempre que doneu les dades, doneu-les bé. Si no és Digit, era Orange.
1: Dios!
2: Que us quedi clar, que és que no sabeu ni demanar bromes. Surt malament.
1: T'has quedat bé?
2: Encara no.
1: El tornem a trucar?
2: Sí.
1: No? Almenys per dir-li que era una broma.
2: Oh, espera, encara podem conservar la broma. Podem dir que és el mateix, Digi i Orange, aquesta gent s'ho creu.
1: Ah, vale, que és la mateixa empresa.
2: Sí, exacte, que s'han fusionat o no sé què polles.
1: Això li dius a qualsevol pare, a qualsevol mare i s'ho creu.
2: S'ho creu.
1: Saps? En plan... Bueno, doncs va, tornem a provar.
4: Hola.
2: Hola, buenas. Oiga, estaba hablando antes con el señor Florian, que se ha cortado la llamada.
4: ¿Pero de qué llamas usted?
2: De la compañía telefónica, que es Orange y Digit, que es lo mismo. ¿Por qué me ha colgado?
4: ¿Por qué me llama a esta hora? ¿Tú no tienes hora para llamar durante
2: Perdona,
4: el día?
2: Perdona, el servicio es atención técnica 24 horas, ¿eh? Mira,
4: bueno, me,
2: oiga,
4: me da
2: no,
4: igual.
2: Un momento,
4: mira,
2: no,
4: no.
2: Un momento.
4: Mira, no me llame más a esta hora.
2: No, disculpe una cosa.
1: Dios, la señora va molt forta, ¿eh? Y la tornarem a trucar.
2: ¿Tú crees que agafa ahora o no?
1: Yo creo que ya no, pero bueno, probarem.
2: Ahora ya toca cridarnos com borregos.
1: Sí,
2: ara,
1: sí,
2: ya,
1: sí.
2: Ara no hi ha discussió, ara no hi ha diàleg.
1: Però amb aquesta senyora sí que es pot cridar, eh?
2: Ara ja només toca dir maleducada, algo así, saps?
1: Molt bé.
2: Ens han bloquejat. Amb aquesta edat s'ha bloquejat telèfons? Ah, vale.
3: Florian Daide.
2: Oiga.
5: No està disponible en este moment.
1: Ens han bloquejat.
2: Era contestador.
1: Ens han bloquejat.
2: Ha dicho, lo ándole. No està disponible en este moment.
1: Bueno, pues res, no podem fer la broma. Ens han bloquejat el telèfon.
2: Sí, ha sigut molt efímera, molt escueta, aquesta broma.
1: Això és que digueu en compte, sisplau,
2: sí,
1: de que quan doneu la informació per fer una broma telefònica que sigui informació bona, verifica, perquè després tot se'n va a la merda.
2: Sí.
1: I ja està, vale?
2: Així que intenteu ajudar a la causa, d'acord?
1: Ara, però, atenció, perquè ens ha arribat uns àudios en el WhatsApp d'aquest programa, que per cert és aquest, per si voleu demanar una broma.
2: Sí.
6: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Uns àudios que són molt heavies.
2: Abans d'escoltar-los, és per posar en context a la gent, abans ens ha trucat un tio explicant-nos el seu drama familiar.
1: Sí.
2: Germans a la presó, mares que denuncien... Llavors, una gent ens ha dit, escolta, para drames familiares yo tengo esto. I ens ha enviat uns àudios.
1: Un àudio molt heavy, dono dos, concretament, que diuen justament això.
7: Hola, Flaixeros.
2: Hola.
0: No, re, primer de tot, que m'encanta vuestro programa, que me hacéis más amenas las noches y la verdad es que se agradece tanto vosotros como todo el equipo que tenéis. Eso, y si queréis familias destructuradas, buah, yo tengo historias de la mía para no contar. Lo que pasa es que me da vergüenza y no quiero que sea anónimo. Ajá. Tengo de todo. Desde mi madre intentos de suicidios, ir al Peremata a verla con pocos años. Bueno, en fin. El otro día falleció mi abuelo y mi hermana me dejó tirada a la hora de venirme a trabajar, como por tocarme la moral, en fin. Soy como un poco la oveja negra de la familia.
1: Ajá. Vale, però ara, atenció, perquè... lo ve el missatge més fort.
2: Aquest és el gordo.
1: Que déu-n'hi-do el que hem escoltat fins ara.
2: Sí, sí, que no se queda corto.
1: Atenció amb el més fort de tot.
2: Corto.
0: Ah, lo más fuerte, mi madre envenenó a mi perrita. ¿Vale? Y luego intentó salvarla, pero que tuve que sacrificarla. Eso es lo más heavy que ha hecho.
2: Quina classe de mare, bueno, ja no mare, de persona, enverina un gos.
1: És molt heavy aquest missatge que ens ha arribat aquí a la ràdio, eh?
2: Envenenó a mi perrito. És que amb això podem fer una sèrie de Netflix.
1: No, no, i de HBO i de Disney.
2: Bueno, és que avui hem tingut, clar, un desaparegut, que això no era cap cosa personal, sinó que és una cosa sabuda, un nen a Granollers, el poble nen amb autista de 12 anys, el tal Rami. Després hem tingut un tio que la seva mare va denunciar el seu germà per segrestar-la a casa seva i tancar-la.
1: I acabem amb una assassina de gossos.
2: Una enverinadora. És que ni en les mejores pel·lis de anava a dir d'Epstein, de Spielberg.
1: Però les coses que passen en aquest programa, per favor.
2: No, clar, déu-n'hi-do.
1: Bueno, noia, si t'està escoltant, clar, no sabem el nom, no sabem res, ella vol ser anònima, pues no sé si has parlat amb la teva mare i dir-li que, joder, que has matat el seu gos, saps? No sé si has tingut una conversa amb la teva mare i li has dit lo malament que estàs. I no sé si et podem trucar i vols passar en directe i ens ho vols explicar per telèfon ben explicat. Bueno, nosaltres insistirem a veure si vol entrar en directe.
2: Sí.
1: Tot i que ella vol ser anònima, però bueno, bàsicament perquè... és una cosa molt heavy. Va matar el seu gos.
2: Tenim una última hora.
1: Ah, sí?
2: I un missatge d'aquesta oient,
1: diu...
2: que és molt curt i que t'agradarà molt. Ens diu, sí, truca. I nosaltres trucarem.
1: Trucarem amb tot el gust del món. Bueno, gust, vull dir que ens interessa molt.
2: Tot el gust?
1: No, però vull dir...
2: sí, sí.
1: Que amb ganes de saber més d'aquesta història, clar. Que la seva mare va matar la seva gossa.
2: Amb tot l'interès i el plaer. El plaer per l'audiència, per fer contingut i per enterar-nos, evidentment, no ens genera plaer que aquesta pobra dona, seva mare, hagi enverinat el gos.
1: Ens interessa el salseig familiar.
2: Això sembla el Cluedo.
7: Perdona, estoy trabajando.
2: I que està nerviosa.
7: Està nerviosíssima.
2: Però ara nos coge.
7: Venga, doncs va, anem a trucar-la. Bueno, estem trucant.
2: Nos coge el teléfono, no es que nos folle.
7: Bueno.
8: Hola, grava tu nombre y el motivo de la llamada y comprobaré si esta persona está disponible.
7: Som en Miquel i el Tomàs, del Flash Urban.
2: És la primera vegada que diem el nostre nom de veritat.
7: Sí, i ho dic jo.
1: Hola?
2: Senyora!
1: Hola?
2: Quina por. Hola, senyoreta!
1: No
2: tindrà cobertura, potser?
1: Senyora! No té cobertura,
2: és que no té cobertura. Ai.
1: No. Fem una cosa. Anem a escoltar un parell de cançons i intentem connectar amb ella i a veure si podem parlar amb ella, va.
2: Dios, que nervis.
9: Som més intensos que la teva ex. Flash Urban. Amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Va. Aquesta tia és gilipolle. Esta tia és una imbècil de los cojones.
2: Mare meva, Sara.
1: Esta tia és un normal. Esta tia és una asquerosa de la puta polla. Esta tia hay que colgarla de la pepa del Pepe. Calla, és la veritat.
0: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Què tens avui per sopar, Carla?
2: Pues mira, tinc dues opcions. Tinc arroz salvatge amb salmó.
3: Soy el arroz! ¡Estoy loco!
2: I si no, tinc gnocchis de patata amb salsa.
3: Els gnocchis són més cívics i l'arroz salvatge! ¡Soy el arroz! Hola, soy el gnocchi. ¡Y yo el arroz!
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: Flash FM. Són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.
2: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: C'est toujours dans ma vie que je sois loué, même l'estomac noué. Tu étais là quand je prenais le bus, maintenant je t'aime de plus en plus. T'es pas comme celle que j'ai souillée, celle sur qui je m'essuyais. Tu étais là quand je prenais le bus, maintenant je t'aime de plus en plus. Maintenant je t'aime de plus en plus.
1: Tenim per aquí el Maladí, el francès, el Movet de J.O. sonant aquí a La Quemana per obrir una nova hora aquí a Flash FM. Escolta, primer ens sorprèn amb el seu Pile, Pile, Pile, Michael Jackson, Pile. I ara amb aquesta, amb el Maladí, sembla la mateixa cançó, però no, són dues cançons diferents que ens ha portat el francès aquest mateix any. This is Flash FM. Vinga, va, que són les 11 de la nit d'aquest dimarts, ja pràcticament dimecres. Ens apropem a un nou dia carregat de ritme aquí a La Quemana, com sempre, a Flash FM. D'aquí no res amb la Shakira, amb el Mike Towers, amb el Bad Bunny, tots aquells artistes que passen per aquí, per La Quemana. Però escolta, si hem obert hora amb el Maladí, vol dir que aquesta setmana és el número 1. Aquí a Flash FM veurem què passa aquest dissabte.
2: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
1: La Mireia Molina ja està per aquí unes quantes horetes amb vosaltres, carregant, com sempre, aquest vaixell de música ple de ritme. Escolta, tenim per aquí l'Omar Curs, que vol fer un viatge cap a la seva platja tropical ideal. Ens ho diu així amb el seu Coco.

Bunny amb el seu baile inolvidable, cançó que sens dubte ha passat a la història per ser la cançó que s'utilitzarà per recordar tots aquells moments que no volem que s'oblidin, aquells bailes inolvidables als que fa referència el nostre estimadíssim Bad Bunny, aquí a la que mana, Des del seu debí tirar més fotos que el teníem per aquí, nosaltres encantadíssims, de que soni des de fa un anyet ja, patant-ho per tot arreu. Aquí a la que mana tenim ara un duo, un altre puertorriqueny, el Chencho Corleone, amb una catalana, la Bad Gyal. Cançó nominada als Latin Grammys amb el seu Choques, sonant aquí a Flash FM.

l'única cosa que ens diu repetidament és que me tiene sin aire i que li falta l'aire. Aquest home no millora, eh? Al final haurem de trucar a emergències. Ja veuràs tu, aquest home ha de fer exercicis, no?, per poder cantar i que no s'ofegui. I més ara, que ha decidit obrir una nova etapa musical on està fent música en solitari. Per tant, ha de cantar més i, per tant, hem de millorar aquestes coses. Era l'aire del Lucho RK sonant aquí a Flash FM i ara des de Canàries ens arriba el Quevedo amb aquesta oda a les seves terres que l'estima moltíssim el seu disc. Aquí a la que mana és el Paifo.

0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.
2: Shout out to my man Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Maladie, maladie, com diu? Maladie, maladie, exactament, és el Mover de J.O. des de França. Aquests crits no poden ser d'una altra persona que no sigui d'ell. Sonen aquí a Flash FM, l'autor del Pile, Pile, Pile, Michael Jackson Pile, ens arriba al Maladie. This is Flash FM. Cançó també, no cobrim una nova hora, ja són les 12, ha començat un nou dia, una nova matinada, estem a dimecres, clar que sí, i per cert, el Maladie és el número 1 d'aquesta setmana a Flash FM, veurem què passa el dissabte, de moment, però tenim Francesc per estona.
1: Flash, Flash. En directe, a Flash FM, Mireia Molina.
0: D'aquí no re, la Emilia i la Tini, un duo d'aquells que no s'obliden, però és que, escolta, ara tenim un altre abans, són la Isa i l'RVFV, amb un tema d'aquells que ells sabien que seria un èxit, i efectivament ho ha sigut, és el Muchacha, sonant aquí a La Que Mana.

0: té el meu nom. Però que voldries tenir
1: fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100
1: fucking money, man.
0: 100 al dòlar dintre la ment
1: fucking money, man.

ja molts anys, que tenia per aquí el Henry Méndez amb els seus Rayos de Sol, una sens dubte de les cançons de l'estiu de cada any des de fa diverses temporades. Doncs escolta, aquest 2026 ha agafat i ha dit, vull fer el remix, la vull modernitzar, vull fer una nova versió perquè la gent segueixi gaudint d'aquest tema que mai passa de moda aquí a Flash FM. Here we go, vinga, va, nosaltres ens espera encara una estoneta més, carregada de ritme, de re, d'aquí no re, la Lola Índigo amb el Quevedo i el seu Tonto, però abans, escolta, hem de veure quina serà la propera Bizarrap Music Session, perquè s'han olorat noms, la Rosalía, el Duki, el Bad Bunny, que per cert, se l'ha vist amb la Sabrina Carpenter. De moment, però, encara no tenim ni idea de res. Això sí, el Bad Bunny i la Sabrina Carpenter, cuidado aquests dos, potser és una col·laboració, potser és una nova parella. Tenim els rumors de les nostres xarxes socials i a flashfm.cat. De moment, però, parlant de Bizarrap Music Sessions, anem amb la número 0, la del Daddy Yankee. Sonant aquí a La Que Mana, va.

Las nueva línia amb aquesta cançó que ens porten tant i tan maca, eh? Diuen que les coses buenas sempre llegan al golpito. Com ens encanta tenir-los per aquí, eh? Des del Byphones arribava aquest tema, Las nueva línia, que ara són les 4, és a dir, canten les que era Las nueva línia, que ara són les 4, Las nueva línia. Són unes altres, sigui com sigui. Tenim aquí nosaltres el poder del ritme menys, eh? Parlant del poder del ritme, també tenim aquí a un altre, el JC Reyes, que un d'aquells temes que han passat a ser, sens dubte, un dels més sonats, de tota la seva col·lecció. Són aquí a la que mana el seu Loquita.

0: Claren i Omar Kurz, aquest duo, que pertany al darrer àlbum del Claren, que va treure fa molt poquet, és el No passa nada, hombre, nom de l'àlbum i també un lema de vida, This is Flash FM. Tema també amb el cobrim una nova hora. Per cert, és el Mega Crack, d'aquesta setmana aquí a Flash FM, aquests dos perillosos. Veurem què passa dissabte. De moment, però, tenim ojos brujos per estona i a la Claren sonant aquí a la que mana uns quants dies més,
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: La Mireia Molina aquí d'Aquí no res amb la Tini i l'Ulisses Bueno, però escolta, crec que abans toca anar-nos amb l'Elvis Crespo i amb el Quevedo, que des de l'abril al Baifo ens sorprenen aquí a Flash FM amb la seva graciosa cançó que ha sonat moltíssim aquest estiu. Una de les cançons de l'estiu del 2026, importantíssima pel Mundial, ha sonat a tot arreu, també aquí a la que mana. Doncs escolta, ens anem a veure si és veritat el que diuen, que ja la vida és més sabrosa, no? Dime que...

0: gràcies a la vida és més sabrosa.
1: FM.
2: Para todos esos amores que dicen ser prohibidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: Puerto Rico, cabrón. Nosotros nos criamos escuchando y cantando esto. En los caseríos, en los barrios. Desde los 90 hasta el 2000 por siempre. Y ando con el mejor de todos los tiempos, Tiny. Y yo no tengo que roncar, ustedes saben ya.
1: Bad Bunny Baby, esa que se cansó al EO. EO, EO, oe, no, mano. Pero escolta, quin tema, Carrecurrem aquí a la quemana, des del seu debí tirar més fotos, des d'acabar de sortir aquest àlbum. No ha parat de patar-ho per tot arreu. Aquí recordem aquest tema a Flash FM, un d'aquells que no passen de moda, sobretot després de que la cançó es fes viral per l'anunci en el que surt el Bad Bunny. Sigui com sigui, nosaltres seguim aquí amb el poder del ritme una estoneta més, d'aquí no res amb el Quevedo, un dels seus temes més coneguts i que tothom canta des de fa uns quants anys, que recordem també aquí a Flash FM i també la Shakira, que aquesta dona és que no falla una. Abans, però, tenim aquí dues artistes, dues reines, un duo, que feia molt de temps que demanàvem, sisplau, que col·laboressin, i aquí ens han portat el resultat. L'Anna Mena i la Lola Índigo sonen aquí a Flash FM amb la cançó, com diu molta gent, del Petito. És el Petitoa.

Des de fa ja uns quants anys, tenim el Bailando por ahí del Juan Magán. És, sens dubte, una de les cançons de l'estiu amb diferència, una d'aquelles que sonen pràcticament a tot arreu, a festes majors i que recorden també a Flash FM, però aquest 2026 el Juan Magán ha volgut fer el remix. I justament per això ha comptat amb l'Omar Montes, S'han juntat aquests dos i li han canviat el títol. És pràcticament la mateixa cançó, amb quatre canvis. Ara es diu Ayer la vi, en comptes de Bailando por ahí, Ayer la vi. No s'hi han trencat molt les banyes, però escolta, sempre està bé tenir una nova versió, de les cançons perquè continuïn sonant. Així que escolta, aquí sonava Flash FM. Vinga, va, moment de fer un viatge. Concretament ens anem cap a França. Tot i que hi hagi molta gent que no li agraden gaire als francesos, s'ha de reconèixer que fan molt i molt bona música. El Move de J.O. sonant aquí a Flash FM amb el seu Pile, Pile, Pile, Michael Jackson, Pile. Vinga, va, a veure si aprenem una miqueta de francès.

0: Tenim per aquí la nota Real 54 Ultra amb el seu Talk to You, una de les cançons d'aquest estiu del 2026. Sí que, escolta, recordem aquí a Flash FM perquè ja sabeu que això és una festa, és una discoteca, sempre estem ballant, així que tocava activar-nos, aquí a la que mana una estoneta. Vinga, va, que d'aquí no podrem seguir ballant. Clar que sí, de la mà de la Emilia, l'Ozuna, la Karol G, el Mike Towers, tots aquests artistes que passen per aquí per Flash FM amb els seus temes, aquells que ens fan parrejar fins al terra. Abans, però, Belé, el Wesculi Lobby on the drums, amb una d'aquelles cançons digna de ser recordada, perquè conforme passen els anys, tothom la recorda. Cada persona que l'escolta és com que diu, ostres, quants anys fa que té aquesta cançó, mai passa de moda, és la plena. Sonen aquí a Flash FM.
1: Era

0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.
2: Shout out to my man Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.